Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de tot

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

obre els ulls, els sentits i veuràs.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Tu pots ben creure si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i mareig. Sóc jo que no em sé.

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

no ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca,

gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar,

t'ho saben i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit.

Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més bella, cada dia més grassa.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

els llocs on aniré quan sigui el moment.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de...

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, com estàu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el dissabtes a la ràdio. 23 de maig 2026 i sembla ja que el temps s'està estabilitzant i ja ha fet dies de caloreta. Què tal, com estàu? Gràcies per estar amb nosaltres, per escoltar-nos, gràcies per participar. Aquest programa monogràfic d'avui està dedicat al perdó. I així totes les cançons al llarg de 180 minuts vos acompanyaran amb aquesta temàtica. Som el Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos, que passeu un molt bon programa a nosaltres, en la nostra companyia, al Manco, que mos escolta una estona al llarg d'aquestes 3 hores. I especialment moltes gràcies a tots els que cada setmana participen i col·laboren cercant temes que formen la banda sonora d'aquest espai monogràfic. Benvinguts, començant!

I avui d'aquesta temàtica del perdonar, m'haureu de perdonar a jo perquè me vaig fer un petit embull en sos papers i resulta que aquest espai el havíem fet l'any passat i jo sempre procuro recuperar programes que fa el manco 2 anys que no hem fet. Així és que disculpeu, perdonau vosaltres, però avui tenim perdonar novament.

I com sempre vos faig el petit pròleg o resum de lo que serà aquest programa. Encara pot tenir qualque novetat a darrera hora. Començam a gravar el programa i encara de tant en tant mos arriben sol·licituds i peticions, i això també pot ser possible avui. Vos diré que fins ara pues, tenim dues cançons que hem d'escoltar en dues versions distintes i que tenim un artista que farà doblete en solitari i amb un grup, però la mateixa veu, la mateixa cantant. I llavors hem de dir que tenim també sis cançons que han estat demanades per més d'un amic o una amiga. Ho coincidit bastant perquè el programa d'avui és una miqueta dificultós. Començant tot d'una saludant en Miquel Campaner, que viu a Sant Llesa. Bon dia, Miquel, com estàs? Tu encetaràs el programa d'avui d'aquest espai del perdonar i ho feim amb un artista que vàrem escoltar la setmana passada, si no vaig errat. No, la setmana passada no, perquè tractava d'Eurovisió, però sí s'altre. Mireille Mathieu Ruiseñor, d'Avignon, a la veu d'O. Ja té 79 anys, va néixer en el 46 a Avignon, a França, aquest artista, que ha cantat infinitat de temes, va començar a cantar ben joveneta. Tema que mos ha demanat en Miquel, que va treure en el 70, Perdone-moi ce capri d'enfant, perdonem aquest capritxo infantil. Així comença aquest programa d'avui de perdonar o del perdó. Mireille Mathieu.

I així hem començat el programa d'avui en francès, ara en castellà. I ara ve un artista que fa doblete també, i no ve dit, perquè és un dels que ha de fer les dues versions del mateix tema. Perdóname, i se trata d'en Pablo Alborán, aquest cantautor de Màlaga. Aquest artista, òbviament, també farà doblete perquè versiona la seva pròpia cançó. Ara serà la versió a duo que fa amb una cantant portuguesa que li diuen Carmino. Maria do Carmo Carvalho Rebelo d'Andrade, nascuda a Lisboa, que té 41 anys. L'àlbum d'en Alborán va sortir en el 2011 i hi ha totes les cançons que ha gravat fins aleshores de la seva trajectòria en aquest any, 2011. Òbviament, ha passat molt de temps. I aquí fa les dues versions precisament del tema, perdona-me, que hem d'escoltar doble. Ara la versió a dueto que fan a Carmiño. I mos ha demanat, per cert, en Javier Valenzuela, que vive a Sabadell. Com estàs, Javi? Buenos días, gràcies per estar amb nosaltres. Que és la primera de les tres cançons que li han de posar en el dia d'avui.

Programa perdonar, disculpar, excusar. Ara tenim disculpame, en aquest cas el títol no és aquest, sinó que és un prescut, amor, disculpame. Aquest és el títol de la cançó que hem d'escoltar a continuació i com us ha demanat en Pep des de ciutat. Bon dia, Pep, com estàs? En Pep ha arribat a tres cançons, variades cançons de la seva llista, com podem comprovar. Aquest tema pertany a la malograda Rocío Dúrcal, cantant a Juan Gabriel, en aquest compositor també ja desaparegut mexicà i cantant, que va treure na Rocío dins un àlbum del 86 que se deia Siempre.

0: L'IDIV en Bèlgina Àrtica cada setmana està en nosaltres. Un cap vespre va enviar aquest àudio i posta diu bones tardes. Què tal, Bel? Nosaltres tenim bon dia. Benvinguda.
1: Bueno, bones tardes, Miquel. Cercant, m'hi he trobat. Una que diu, he venit a pedir-te perdó, d'en Juan Gabriel. Una altra de Luis Miguel, no te puedo perdonar. I llavors he trobat una que se diu, perdóname, de Rosalía, que no sé si no l'he sentida, ja m'agrada molt la Rosalía, però no, no sé si existeix o no existeix. Però si no, aquesta, me poses perdóname de Café Quijano, que també m'agrada. Eh? Vinga, seguir i saludos a tothom i a seguir. És igual si ha repetit el programa, no passa res, n'hi ha moltes de cançons. No vol dir que n'hi hagi cap d'igual. Vinga, molt bé, nen, fa superbé, molta feina. Adéu.
0: Moltes gràcies, Bel, que passis un gran cap de setmana. Te direm un parell de coses, te posarem aquest tema de na Rosalía, però hem de dir que na Rosalía no l'ha gravat, sinó que és una actuació, no se sent massa bé, en directe, que obria el tour, el famós tour Motomami, i és un homenatge que feia a una cançó que hem d'escoltar precisament en el dia d'avui, de La Factoria, un reggaeton que na Rosalía va homenatjar en aquest famós tour del Motomami, i que és la cançó que ens has demanat tu, que és la primera que te posàvem. Això sí, versió en directe de na Rosalía, aquesta cantant espanyola internacional catalana.

Arriba el torn de saludar en Margalida Sureda. Molt bon dia, Margalida. Moltíssimes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. En Margalida també ha dit tres cançons. Ja tenim preparada la primera. I que se tracta d'un grup que mos faran aquest tema, un grup de Múrcia de post-rock formats l'any 2003 i que fan post-rock o folk. El va fundar en Jorge Ruiz Flores, que és el cantant-compositor d'aquesta formació que se diu, que no he dit el nom, nom curiós, Maldita Nerea. El tema que mos demanen a Margalida va sortir en el 2014, salvo on se titulava Mira Dentro, on si miram i trobem aquest tema, que és la cançó que mos ha demanat a Margalida per aquest espai d'avui de Perdona. Perdona si te llamo amor.

Saludem en Fernando, Broncano. Bon dia, Fernando. Moltíssimes gràcies per estar aquí. En Fernando també ha suggerit tres temes per al dia d'avui de perdó i ara en tenim una que mos torna ja a dur aquest artista, en aquest cas, o més ben dit, mos dur per primera vegada en aquesta artista femenina que farà el doblete, que és Namaya Montero, en aquest cas però cantant encara a la primera etapa a La Oreja de Van Gogh. Estem en el 2003, l'àlbum se titula Lo que te conté mientras te hacías la dormida i la cantant, Amaya Montero, mos fa aquest tema que curiosament més tard ha de cantar i no la mateixa cançó, però en el mateix títol, Perdóname, ara a La Oreja de Van Gogh, 2003.

I avui sí que sí, que les cançons, la majoria de les que han d'escoltar el dia d'avui són cantades en castellà, guanyen, si fos un partit de futbol o d'altres esports, per golejada. També tenc que dir que la mateixa paraula, perdóname, aquest títol de cançó, el tenim 7 o 8 vegades i no se trata de la mateixa, però és un títol molt repetit. Continuant, saludam ara Anna Maria Mestre. Bon dia, com estàs, Maria? Moltes gràcies per estar aquí també aquesta setmana. Anna Maria també ha arribat a 3 temes. I és la primera cançó que escoltarem i la primera que escoltarem en anglès en el dia d'avui. Si no vaig errat, sembla que no m'he errat, no. Ell és Samuel Frederick Smith, un cantant britànic nascut a Londres en el 92, que és una celebritat britànica a part de cantar i de composar. És un d'aquests artistes famosos que té nom artístic senzill de Sam Smith. Té 34 anys, el debutant és 2007, pop, rhythm and blues, soul. El tema que mos demanen a Maria el va treure en el 2020, l'àlbum de Love Goes, i el títol de la cançó és aquesta, Forgive Myself, me perdona a mi mateix.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I és curiós que precisament hagi d'haver estat en aquest programa avui de perdonar o de disculpar, perquè jo he de demanar disculpes i he de demanar perdó ara, no per haver repetit el programa com he fet en els comens, sinó que m'he donat compte tard, perquè fa mitja hora que aquest espai ha començat, de que la meva veu sortia molt malament i no haver pogut rectificar. Així és que, per tant, disculpeu, perdoneu, la música sí que s'escoltava com sempre, però la meva veu ha tingut un problema greu de so i no he pogut tornar enrere. Perdó.

La manera d'estar involucrats i participar en aquest programa de música del dissabte a la ràdio és senzill. Ficau les cançons a Facebook. El de dir cançons em podeu dir un màxim de 3 per persona del tema que jo vos propos quasi en el final de cada programa. Però sense veu una ja participau i ja surt el vostre nom, 2 millor i 3 perfecte. Més música, més diferents estils musicals segurament i èpoques que és constant i el segell d'aquest dissabte a la ràdio. Això sí, han d'arribar abans de dimecres. Per la gent d'Artà que no tingui Facebook, que no pugui participar per lo que sigui, que me vegi pel carrer però que li agradaria que el seu nom sortís i que li agradaria també en participar d'aquest programa interactiu i me volen basta que me diguin Miquel, jo escolto el programa dissabtes a la ràdio. Jo vos cercaré una cançó i la vos posaré per vosaltres, d'acord? Moltes gràcies.

0: És la Magdalena Gili, una veu que coneixeu perfectament perquè cada setmana està amb nosaltres. Bon dia, què tal, com estàs, Magdalena?
1: Hola, Miquel, bon dia, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré les cançons. Perdóname, per Duo Dinámico. Perdón, per David Bisbal i na Gracie. I Perdóname, per Camilo Sesto. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que passis un molt bon cap de setmana. I començarem escoltant un tema que hauràs de compartir també amb en Fernando Broncano, perquè mos ha demanat també aquesta cançó, en Fernando, que el que van denomenar no fa massa. I se tracta d'aquest tema de 2018, de David Bisbal, cantant d'Almeria, sorgit d'Operació Triunfo, de fama, popularíssima en tota Llatinoamèrica també, internacional, que fa a dueto amb una cantant que li diuen Gracie Yelena Rendón Ceballos, que és actriu i cantant colombiana coneguda com a Gracie. Tots dos fan a dueto aquest títol que mos ha demanat en Magdalena i també en Fernando. Perdón.

Saludem en Maria Luisa Fernández, que també està aquí amb nosaltres. Com estàs, Maria Luisa? Moltes gràcies per col·laborar, per participar. I na Maria Luisa ens ha demanat precisament aquest tema que hem escoltat en la versió que feia en directe na Rosalía fa una estoneta. I se tracta d'aquest tema, que va crear una influent agrupació de reggaeton i reggae de Panamà, formats en el 99, que se deien La Factoria. El títol de la cançó és Perdóname, però escoltarem la versió, perquè així va demanat en Maria Luisa, la versió que faran conjuntament Nady Lover dins un àlbum de 2008, i hem de dir que Nady Lover també és un cantautor de Panamà de reggaeton, pop, llatí i altres estils. Eduardo Enrique Mosquera Salcedo. L'escoltam, segona vegada que escoltam aquest tema. La primera era aquell cover o versió de na Rosalía, ara La Factoria original, però en col·laboració amb Nady Lover. Perdóname.

0: I com cada setmana també tenim a Juanita Ginard, que participa en aquest espai del dia d'avui. Com estàs, Juanita? Bon dia.
1: Dia, Miquel. Mos fa un dia preciós, eh? Oh, ara no em portaria ja fent més calor, fa un temps boníssim. Mira, em vull saludar a tu, a la germana, a la Maria i a la Catalina Carbona, a la Mari Pat, a la Maria Cafè, a la Man, si s'anima qualque vegada, perquè ell en sap de cançons. Vinga, Maria, anima't, que mos fas falta, dona. I en el tio Joan i la Maria de la Carretó. Ara te diré les cançons, Miquel. Perdón, cariño mío, de Máximo Reineri. Perdóname, d'en Camilo Sesto. I perdóname, mi amor, d'en José Luis Perales. Bé, aquesta setmana mos perdonarem tot i tot quedarà olvidat. Bueno, Miquel, hem de pensar broma, no és veritat. Bé, bona setmana a tots i fins la setmana que ve. Fins dissabte. Adéu.
0: Moltíssimes gràcies, Juanita. Molt bon cap de setmana. I, com dius, efectivament, mos fan temps espectacular, preciós. Jo també m'assumaria que se quedàs així com està ja, que no fes canvis. Tot i que m'apareix que enguany també tindrem una bona temporada de calor, ja ho veuràs. Bueno, anem a començar amb un tema que mos has demanat d'aquesta llista. Mos anem amb un veterà, en José Luis Perales, que és cantautor, productor, poeta, compositor i cantant de Castejón, de Cuenca, compta ja amb 81 anys, va debutar en el 67 i va treure un àlbum de 2001 que se deia senzillament en el seu primer llinatge, Perales, on hi trobam aquesta cançó, com us ha demanat na Juanita, que se titula també Perdóname, mi amor, que ja han tingut amb una altra oportunitat, si no va xerrar, perquè avui entre perdóname, perdón i perdóname, mi amor, n'hi ha una mescla que de vegades també me confon, que és un tema avui de perdonar claríssimament i clarament, i totes són cançons com a una miqueta tristes, com duen evidentment la temàtica del dia d'avui, que és el perdó.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si en aquest moment heu posat aquesta emissora, vos direm que és Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical monogràfic dissabtes a la ràdio que està dedicat avui en el perdonar o el perdó.

0: give you.
1: La segona cançó que mos ha suggerit per aquest espai d'avui, en Javier Valenzuela, buenos días Javi, de nuevo, és un tema que mos du cap a França a escoltar a un gran que va ser de la música francesa, ja desaparegut, que era Johnny Hallyday. Jean-Philippe Léo Smet, nascut a París en el 43, mos va deixar en el 2007 a l'edat de 74 anys. Havia estat casat, ja ho sabeu, en Sylvie Vartan. Havia tingut una grandíssima activitat que va abarcar del 57 fins al 2017. Actor, compositor, cantant, artista discogràfic, tot de cinema, de televisió, músic, de rock. De l'àlbum nombre 51 de la seva discografia, aquest, Mon País és l'amor, on hi trobam aquest tema, és l'àlbum pòstum d'aquest artista, amb aquest títol que mos ha demanat en Javier, perdone-moi, Johnny Hallyday.

i que és el perdó el protagonista musical d'avui. Què és el perdó? El perdó és una decisió voluntària i conscient de deixar anar els sentiments de rancor, de ràbia, de venjança cap a qualcú que mos ha ofès o mos ha perjudicat. És un procés intern d'alliberació emocional que cerca recuperar la pau mental.

Idò, i el perdó, aquesta definició que vos acabo de dir, també continua amb aquests components. És una decisió que prenem que no depèn d'un sentiment inicial, sinó de la voluntat de no castigar emocionalment a un altre. No significa oblidar. Perdonar no implica borrar el passat ni justificar el mal, però és un regal per un mateix, perquè se considera que és una eina d'autocuidado per evitar que l'amargura afecti el nostre propi benestar.

En Luis Miguel és un dels cantants llatinoamericans més populars. És Luis Miguel Gallego Basteri, nascut a San Juan, a Puerto Rico. Té la nacionalitat dels Estats Units, mexicana i espanyola, fins al 91. Després es va decidir per ser mexicà. Son pare és espanyol i sa mare era mexicana. El tema que cantarà Luis Miguel en aquest espai en el dia d'avui se titula I la demanada per sa que no ve dit, Nebel Ginard, se titula, ara sí, No te puedo perdonar, que és una versió d'aquell tema de Neri Carmen, All by myself, de la dècada dels 70, que després va tornar a regravar Celine Dion i que va aparèixer, per cert, a la pel·lícula, a la banda sonora de la pel·lícula Bridget Jones, la versió castellana de Luis Miguel, com era ben jovenet, No te puedo perdonar, que mos ha demanat Nebel.

I Forgive You, Te Perdon, és el títol següent que escoltarem ara, que mos ha demanat en Pep des de Ciutat, la seva segona cançó. Bon dia una altra vegada, Pep. Va sortir en el 2024 i la mos farà una cantant australiana coneguda com a Sia. Té una veu espectacular. Li diuen Sia Kate Isobel Furler, nascuda en el 75. Per tant, té 50 anys. Per desembre farà 51. Va debutar a l'any 90 i és cantant, compositora, productora, actriu, directora i també escritora. Anem en el tema de 2024, I Forgive You, Sia.

Les vegades que fem aquest programa de perdonar sempre hi ha dos temes que se destaquen i que estan molt sol·licitats i ja vos ho podeu imaginar que sortiran més endavant i del mateix títol i no de la mateixa cançó. Però ara n'escoltarem una altra que també ha estat demanada per dues persones, saludant novament en Miquel Campaner des de Serenllaça. Bon dia, Miquel, com estàs? I na Juanita Ginar, que també s'ha recordat d'aquesta cançó, que escoltarem. Bon dia, Juanita, novament. Mon anam a Itàlia, mon anam a l'any 1971 amb Massimo Ranieri. El títol original d'aquest tema és L'amore un attimo, que va cantar en Massimo en el Festival d'Eurovisió d'aquest any 71, que cantava per Sanna Carina, que va quedar segona en Un Mundo Nuevo. Ell va quedar a la posició número 5 i hem de dir que en Massimo Ranieri té el nom real de Giovanni Calone, nascut a Nàpols, de 75 anys, i també era actor, conductor, presentador. Va debutar en el 64. El títol castellà, que m'apareix que no ho he dit, només he dit el títol original, la va gravar també en castellà, com deia, que és la versió que escoltarem, Perdón, cariño mío.

I saludem ara en Cuca Ginart. Com estàs, Cuca? Gràcies per estar aquesta setmana també amb nosaltres. No, Cuca només ha dit una cançó, aquesta que ara li posarem tot d'una, i que haurà de compartir en Margalida Sobreda, que te torn saludar. Margalida, bon dia, novament. Totes dues s'han recordat d'aquest cantant del Canadà, romàntic artista, que li diuen Bryan Adams. El nom en real és Bryan Guy Adams. Nascut a Kingston, Ontario, nascut en el 59, guitarrista, cantant i compositor del Canadà. Fa diferents estils, moltíssim rock, rock alternatiu, soft rock, pop, adult, etc. Va debutar en el 75 i se va retirar en el 2022. També, a part de tota la música, és activista per la pau. Tema que va ser número 1 a Espanya l'any 94, concretament les primeres setmanes del mes de gener. La cançó, però, és del 93, se titula Please Forgive Me, i va ser número 1 a Espanya el 15 de gener del 94, aquesta cançó, que se tradueix Per favor, perdona'm. Ella és Bryan Adams.

ara ens arriba la veu d'en Pablo Alborán, que així aconsegueix fer el doblet en el dia d'avui. Abans l'hem escoltat a duet on Necarmiño fent aquest tema que se titula Perdóname, que ara l'escoltarem cantant en solitari. Abans mos havia demanat el tema en Javier Valenzuela i ara en solitari aquest tema de 2011 dins l'àlbum Pablo Alborán el mos ha demanat en Bernat Dito des de Palma, des de Ciutat. Com estàs, Bernat? Benvingut, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Hem de dir que en Pablo Alborán és Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz, nascut a Màlaga en el 89, el 31 de maig, si és que prestat serà el seu aniversari. Té 36 anys, va debutar el 2010, pop, balada, cantautor, copla, flamenc, post-rock, un gran artista, sense dubte. Segona vegada que escoltem aquest tema, segona veu, en aquest cas en solitari, Pablo Alborán, Perdóname. Si algú...

La segona cançó que mos ha demanat na Maria Mestre, bon dia una altra vegada, Maria, mos du a escoltar la veu femenina de Namaya Montero per segona vegada, així és que també fa el doblete, al igual que en Pablo Alborán, que acabem d'escoltar. Abans l'hem escoltada amb el mateix títol d'aquesta cançó que hem de posar ara, Perdóname, però cantava L'oreja de Van Gogh, i no és la mateixa cançó, ni tampoc és la cançó d'en Alborán, però se titula exactament igual. I el més curiós de tot és que també és del mateix any de ser d'en Pablo Alborán que acabem d'escoltar, 2011. Amaya Montero, Perdóname, segona cançó que ha demanat na Maria Mestre, doblete de la cantant Amaya Montero.

I ja començam a tancar llistes, ho feim en la tercera cançó que ha demanat Nebel Ginard. Bon dia i molt bon cap de setmana, Nebel. I l'artista que mos cantarà aquest espai del perdó és Alberto Aguilera Valadez. Aquest artista, el nom real és Juan Gabriel. Per desgràcia ja desaparegut, mos va deixar en el 2016 a l'edat de 66 anys, havia nascut en el 50. Per tant, feia mariachi, ranxera, bolero, pop, llatí, balada del 71 fins any de la seva mort. Era un dels compositors més exitosos de Mèxic, cantant, compositor i actor, i que va donar tantíssim d'èxits, per exemple, a Rocío Dúrcal, o també a Isabel Pantoja, entre altres. En Juan Gabriel va gravar aquesta cançó que mos ha demanat en Bel, la tercera, a l'any 80, amb aquest títol, He venido a pedirte perdón. Com a curiositat, hem de dir que la cara B hi havia el Noa Noa, que va cantar també Maciel.

Atenció, arriba el moment en el que vos tenc que començar a anunciar el tema de la setmana que ve. Atenció, valdrà qualsevol d'aquests termes, qualsevol d'aquestes paraules. Cercarem els punts cardinals. I direu, mare meva, quina cosa més complicada. A veure una miqueta, però el de cercar. Recordeu que per dir el nord, el sud, l'est, a l'oest. Cardinal.te Points Cardinox Cardinal Points Punti Cardinal Puntos Cardinales etc. D'acord? Qualsevol idioma nord, sud, est, oest. I també valdrà la paraula, tot i que no parlin del punt cardinal, pues la paraula punt, point, punti, puncte, etc. D'acord? Ho repetiré d'aquí una estona, complicadet.

El perdón és el títol de la cançó que escoltarem ara i que va ser número 1 a Espanya el 30 de maig de 2015 i que mos faran un dueto format pel fill d'en Julio Iglesias, un cantant internacional com és Enrique Iglesias, acompanyat de Nicky Jam, que és Nick Rivera Caminero, cantant i compositor dels Estats Units d'ascendència sud-americana, colombiana, que també té nacionalitat. Va debutar en el 94, fa reggaeton, pop urbà, dance, hip-hop, etc. I en Enrique Iglesias tothom el coneix, un artista també de fama internacional des de fa molt de temps. A dueto, tema que mos ha demanat i completant la seva llista en Margalida, sobre de bon cap de setmana, Margalida, el perdón.

La manera d'estar involucrats i participar en aquest programa de música del dissabte a la ràdio és senzill. Ficau les cançons a Facebook. El de dir cançons, en podeu dir un màxim de 3 per persona del tema que jo vos propos, quasi en el final de cada programa. Però si en sabeu una ja participau i ja surt el vostre nom, 2 millor i 3 perfecte. Més música, més diferents estils musicals segurament i èpoques que és constant. I el segell d'aquest dissabtes a la ràdio. Això sí, han d'arribar abans de dimecres. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no pugui participar per lo que sigui, que me vegi pel carrer, però que li agradaria que el seu nom sortís, i que li agradaria també participar en aquest programa interactiu, i me volen, basta que me diguin Miquel, jo escolto el programa dissabtes a la ràdio. Jo vos cercaré una cançó i la vos posaré per vosaltres, d'acord? Moltes gràcies.

doncs avui que teníem una miqueta més de temps l'hem aprofitat per posar dues cançons que parlaven del perdonar i hem posat a dues Loles ben diferenciades, ja desaparegudes, la mexicana Lola Beltrán, que Dios te perdone, i el mite espanyol Lola Flores, Perdóname mi vida.

Us torno a repetir el tema de la setmana que ve. Recordeu que molt de fer arribar les cançons per Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, per missatge privat, si pot això, si no, directament en el mur. Però han d'arribar abans de dimecres. Amb una ja participàvem en el programa. Dues, millor. Tres, perfectes. Cupo, complet. No pareu superar aquesta xifra. Si enviava els àudios, la gent també vos escolta. D'acord? Aquesta setmana ho diré en castellà. Atenció. Puntos cardinales. La paraula punto, punt, norte, sur, este, oeste. Qualsevol llengua, òbviament.

Aquest darrer tema que mos ha acompanyat el dia demanat en Fernando Broncano era la seva tercera cançó i se tractava d'aquesta formació que se diuen Café Quijano de León, tan aficionats a fer boleros perquè de petits, segons han dit moltes vegades les seves entrevistes, son pare era un gran admirador d'aquest tipus de música i el tenia posat a totes hores i postes se varen de cantar per aquest estil tan semblant i personal i boníssim, hem de dir, els germans Quijano, que en aquest cas estaven acompanyats d'en Willy de Taburete. La cançó era aquesta, Perdonar-me, que com he dit abans havia demanat en Fernando Broncano i ha cobert tota la seva llista.

Soc la Marina Rossell i us recomano que escolteu els dissabtes a Sa Ràdio, perquè us trobeu amb el Miquel, que és amic meu, i tindreu tranquil·litat d'ànim.

I com vos havia dit en aquest començ d'aquest programa dels dissabtes a la ràdio, a vegades sol passar que darreríssima hora encara m'envien peticions per participar en aquest espai. Quan només vos manquen aproximadament 3/4 de programa, encara he tingut una petició de Nandi que la ficaré. Moltes gràcies, Andy, per participar. Això sí, darreríssima hora, en sou darrer tren, però te podem ficar avui perquè teníem bastant de temps lliure perquè ho repetim moltes cançons. En Andy ha dit dues cançons, dos temes per aquest espai d'avui, i ja te tenim preparada la primera, i de fet crec que posaran les dues seguides, però en primer lloc anunciaré aquesta que tenim, que és Salvador Sobral, el guanyador del Festival d'Eurovisió, l'única vegada per Portugal, en el 2017, que el vam escoltar la setmana passada dins d'aquest programa extraordinari d'Eurovisió. Havia gravat en Salvador Sobral, cantant en anglès, un any abans, en el 2016, aquest tema que ens ha demanat Nandi, que dona nom a tot l'àlbum i també a la cançó, la primera cançó de la llista d'aquest treball, Excuse Me.

Sorry seems to be the hardest word. Aquest és el títol que posarem a continuació en aquest programa d'avui, del perdó, en anglès, òbviament, i que se tradueix com a demanar perdó pareix ser la paraula més difícil. Ell és el gran Elton John, que no cal que el presentem. Hem de dir que aquest tema va sortir a l'any 1976 i que va ser un dels grans èxits i va ser llançat com a senzill i després va formar part del seu àlbum que feia 11, Blue Mops. Aquest tema el va composar el propi Elton John acompanyat d'en Bernie Taupin, que són aquest tàndem de les cançons més exitoses del propi Elton, el músic i compositor britànic. Aquest tema l'han demanat dues persones, en Maria Mestre, que li completen la llista, bon cap de setmana, Maria, i en Javier Valenzuela des de Sabadell. Feliç fin de setmana, Javier. Tots dos s'han recordat d'aquest gran tema del 76, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

I per tercera i darrera vegada vos dic el tema de la setmana que ve, que espero que puguem complir. No l'han fet mai, me dóna la sensació, o no me'n record, i són els punts cardinals. Valdrà la paraula punt, cardinal també, que això és poca cosa, però sobretot i especialment, atenció, nord, sud, est, oest, norte, sur, este, oeste, i derivats d'aquesta paraula, d'acord? Com, jo que sé, sureño, per exemple, en castellà, o nòrdic, d'acord? Nord, sud, est, oest, norte, sur, este, oeste. Naturalment, en qualsevol idioma que coneixeu, qualsevol estil musical, repeteix que és dificultós la cosa, en anglès és south, és sur, en alemany és suden, no vull dir, perquè ja el anireu trobant, d'acord? Nord, sud, est, oest, punts cardinals. Però també val la paraula punt, en qualsevol idioma, així per separar maldament que no se refereix a quins punts cardinals, punt també valdria, i cardinal, per si en trobau, jo ara no en surt cap a dins el cap, d'acord? Bé, millor dit, sí, ara me'n veu un en el cap, però no la vos diré, n'hi ha. També cardinal, cardinales.

La segona cançó que ha demanat Nandi per aquest espai del dissabtes a la ràdio i que cobreix la seva llista perquè només ha arribat a dues aquesta setmana, la mos oferirà un cantant que té la por del sobrenom, curiós nom, de El mite de Manchester, i se trata d'en Stephen Patrick Morrissey, conegut com a Morrissey, és cantant, compositor i autor britànic i que va ser una autèntica figura com a líder de la banda, aclamada banda de Smiths. Té 66 anys i debutat en el 77. Tema que ha demanat Nandi per aquest espai, en el dia d'avui, amb aquest títol, I have forgiven Jesus. He perdonat a Jesús. Ell és Morrissey.

Flowers Mean Forgiveness, second song en vingles que posarem ara, ve de Nord-Amèrica, dels Estats Units. Estem en l'any 1956, un tema que va composar Frisch, White i Wolfson i que mos farà el grandíssim Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra, nascut a Hoboken, a Nova Jersey, l'any 1915. Mos va deixar a l'edat de 82 anys, en el 98, aquest actor famosíssim i cantant que va ser conegut com a La Veu, feia pop tradicional, Listen Jazz, Swing, etc. També va ser productor, va tenir una trajectòria artística llarguíssima del 35 fins al 98. El tema és del 56, com he dit abans, l'ha demanat en Pep com a la seva tercera cançó, bon cap de setmana, Pep, i se titula, se pot traduir com Ses flors signifiquen perdó, Flowers Mean Forgiveness, Frank Sinatra, La Veu.

I ara tenim una de les grans veus que ha donat la música popular espanyola de la dècada dels 70 i del 80. I se tracta d'en Camilo Sesto. Ell mos farà aquesta cançó, que és la segona més demanada en el dia d'avui, que també té el mateix títol de Perdóname, que hem escoltat en diverses oportunitats en el dia d'avui. Aquesta és una gran cançó de l'any 1980 que va composar el propi Camilo, que direm que era Camilo Blanes Cortés, nascut al Coll, a Alacant, i que mos va deixar a l'edat de 72 anys. En el 2019, des del 64 fins aquest any, va estar dins el món artístic, cantant, compositor, productor, musical, balada romàntica, pop i també rock, els seus comensos. Camilo Sesto i que, perdóname, va ser el número 1 a Espanya aquest any 80, concretament a partir del 20 de desembre, acabant aquest any. Tema que ens han demanat tres persones, és la segona cançó més sol·licitada en el dia d'avui. Anem a Magdalena Gili, ja t'ha completat la llista. Magdalena, bon cap de setmana. Maria Luisa Fernández, te deia el mateix. Maria Luisa, feliç fin de setmana. I en Bernat Dito, des de Ciutat. Bernat, bon cap de setmana. Camilo Sesto, perdóname. Ah, i abans d'escoltar en Camilo, he de dir que també en Juanita Ginard també s'ha recordat d'aquesta cançó. Així és que són quatre sol·licituds, quatre, a l'igual que la que jo fins ara deia que era la més sol·licitada, que diré després d'aquesta d'en Camilo. Així és que també en Camilo Sesto, en su perdóname, és el número 1, juntament, i ja vos ho puc adelantar, amb el duo dinàmico que escoltarem després. Juanita, bon cap de setmana.

I ara ja tenim la cançó estrella d'aquest programa d'avui del Perdonar. L'han demanada quatre persones. Mos anirem a la dècada dels 60, a l'any 1962, i mos trobarem, com no, amb el duo Dinàmico, que varen ser Manuel de la Calva, ja desaparegut, i Ramon Arcusa, considerats un dels grups pioners i de més influents dins la música del pop espanyol. Van ser els primers que varen començar a tenir aquesta gran legió de fans, aquesta comissió de gent que els seguia. Aleshores hi havia en Guardiola, que també era, rivalitzava una miqueta, tot i que en Guardiola era major que ells, que varen començar a l'any 1958. Tot d'una feien música anglosaxona, feien versions de temes d'èxit mundial, però a poc a poc van començar a composar les seves pròpies cançons. Aquesta cançó és una de les més exitoses de la seva trajectòria, se titula Perdóname, com haureu adivinat, i el duo Dinàmico estan aquí perquè l'han demanat a Miquel Campaner, que li completen la llista. Bon dia una altra vegada, Miquel, bon cap de setmana. Na Maria Luisa Fernández, feliç fin de setmana, Maria Luisa. Na Madalena Gili, bon cap de setmana, Madalena. I en Bernat Dito, des de Ciutat, bon cap de setmana, Bernat. Quatre persones, quatre, han demanat aquest gran èxit del pop espanyol. Any 1962, un autèntic número 1, duo Dinàmico, Perdóname.

I fins aquí, mig aquest programa d'avui del Dissabtes a la Ràdio, aquest nou programa que hem fet del perdonar i del perdó. Espero que hagi passat una molt bona companyia en sa música, aquestes cançons que vosaltres mateixos elegiu en aquest espai de cada setmana. Dissabtes a la Ràdio, que passeu molt bon cap de setmana a tots. Molta caloreta ha fet ja aquest dia, que pareix estiu de ple. I que passeu un gran cap de setmana. Fins la propera, si deu val, les salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull,

a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l.

que vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

amig de la mà. Ses oles m'acompanyen, no m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en escap. Et ser, platja petita, et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

te llama la gente y te están dejando que muera de sed.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: continuació escoltareu una remissió.
1: Benvinguts oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallado i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam!
3: Amb ganes de viatjar.
4: Sobre els cims del Carpats, la nit cau lenta i el vent murmura històries que ningú oblida. Els boscos respiren el silenci antic, com si cada arbre guardés una memòria. I el riu passa, com passa el temps, sense aturar-se mai, sense tornar enrere. Però dins l'ànima queda una llum, una pàtria feta de records i de somnis. Oh, terra meva, profunda i callada, on el dolor es torna cant i la bellesa ferida encara sap florir.
5: Amb aquests versos, recitats per na Maria Ginard de la colònia de Sant Pere, obrim el programa d'avui. Mihai Eminescu és considerat el gran poeta de Romania. Va convertir la llengua en emoció, la natura en símbol i la identitat en poesia. Una porta preciosa per entrar en aquest país. Benvinguts des de Ràdio Pollença a Rondalles Viatgeres. Estem molt contents de ser avui aquí amb na Joana. Hola, Joana, què tal?
6: Bones, està amb nosaltres i que estan contents, contentíssims de tenir-vos a la fi per aquí, eh? Que fa estona que mos ha arribat aquesta proposta i teníem moltes ganes de conèixer tot, de que arribàs aquí a Ràdio Pollença, un programasso com el vostre. Gràcies.
5: Moltíssimes gràcies per acollir-nos amb tanta calidesa i també moltes gràcies a Joana Chamena, la regidora, que ha donat molt de suport perquè aquest programa pugui ser avui aquí. Avui obrim el nostre quadern de bitàcola per viatjar cap a l'est d'Europa, cap a una terra que sovint ha estat explicada des del mite, però que avui volem mirar en profunditat. Què tal, Marc? Com estàs?
7: Hola, què tal? I d'un programa més aquí, a Rondalles, a viatjar per tot el món. I avui, com bé dius, anem cap a l'est d'Europa i a parlar de Romania.
5: Molt bé, ens endinsem a Romania i avui tenim un convidat aquí a Ràdio Pollença molt especial, en Dorel Nikitian. Què tal, Dorel? Com estàs?
8: Hola, què tal? Buenas tardes. Muy bien. Molt bé, gràcies.
5: Molt bé,
7: merci.
5: Que bé que tinguem un romanès aquí tot el programa perquè ens puguin anar corregint, sobretot quan anem donant noms, que segur que ens equivoquem molt. Doncs anem a donar part a Quadern de Bitàcola, la primera part d'aquest programa.
7: Sí, obrim un dels blocs, com bé sabeu els nostres oients, sobre geografia i paisatge. Romania és un país situat a l'Europa de l'Est amb una geografia sorprenentment diversa i equilibrada. Els Carpats travessen el país com una columna vertebral, creant paisatges de muntanya amb boscos densos i alguns dels ecosistemes més ben conservats del continent europeu. Aquesta serralada divideix el territori en tres grans regions històriques: Transsilvània, Valàquia i Moldàvia. Al sud-est, el riu Danubi, un dels grans rius d'Europa, forma el delta del Danubi, una de les zones humides més importants del món amb una biodiversitat extraordinària, declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO l'any 1990 i Patrimoni de la Humanitat l'any 1991. La capital és Bucarest, una ciutat de contrastos on conviuen edificis monumentals, amb barris plens de vida quotidiana. Per tant, Romania és sobretot un país de paisatges habitats, camps, pobles, muntanyes i una relació molt viva amb el territori. Anem a parlar una mica del clima que poden trobar.
5: Doncs a veure, el clima és un clima continental amb quatre estacions molt marcades. Els hiverns són freds, especialment a les zones de muntanya amb neu i temperatures molt baixes, i els estius, en canvi, poden ser molt calorosos, sobretot a les planes del sud. Aquesta variació estacional marca molt la vida quotidiana i també del paisatge. Boscos que canvien de color, camps que es transformen i ritmes que es van adaptant, no? Una mica com aquí a Mallorca. Hi ha molta diferència de clima, Dorel?
8: Sí, n'hi ha bastant, sí. De l'hivern l'estiu és molt
5: més fred que a Mallorca.
8: Sí. Bastant. Fa vegades en el nord on visc jo 20 bajo cero.
5: Ostres.
7: Ui,
8: i n'hi ha neus i coses. No fa l'hivern que faria fa anys, però encara ho fa.
7: Sí,
8: fa
7: al final fred. És canvi climàtic, mos ha canviat a tots les temperatures.
8: Me recordo en l'infància tenia a lo millor mig metre de neu, però ara ha canviat una mica.
5: Ja, déu-n'hi-do. Idò, ara donem pas al nostre col·laborador, en Cristian Ruiz d'Altava, que ens explicarà la flora i la fauna de Romania, que acull una de les majors poblacions d'ossos bruns, llops i linx d'Europa, i és un dels últims llocs on la natura encara crec que té una certa autonomia. Hola, Cristian, què tal, com estàs? I benvingut un dia més a Rondalles Viatgeres.
9: Hola, hola, encantat de ser aquí amb altres.
5: Doncs mira, avui ens trobem a Pollença, perquè ara hem iniciat aquest circuit per tot de diferents ràdios de Mallorca.
9: Ah, està molt bé, això.
5: Sí, sí. I mira, mirant una mica doncs, tot el país de Romania, hem vist que potser hi ha, des dels llocs del món, hi ha més ossos bruns, no? O m'equivoco?
9: No, Romania és un lloc molt interessant, molt, molt interessant, perquè combina una història llarguíssima, interessantíssima, amb una complexitat ambiental, molts ambients molt diferents. I entremig de tots aquests ambients diferents hi ha les muntanyes dels Carpats, que són un dels espais salvatges que queden a Europa. Sí, sí, és un lloc molt, molt interessant.
5: O sigui, això deu ser un bosc molt dens.
9: No, són boscos molt grans. Són boscos centroeuropeus, no? Sinitat, siberiana ja, però esclar, amb poca població, tradicionalment, clar, econòmicament molt endarrerit, que és la zona dels Carpats de Romania, doncs és el furgó de cua econòmicament de la Unió Europea.
5: Ja.
9: Bueno, això ha permès que hi hagi tota aquesta fauna extraordinària que ni ens imaginem que hi puguin estar, no? I per acabar-ho d'arreglar, darrerament hi ha hagut una iniciativa molt interessant, que és tornar a posar bisons europeus en els Carpats de Romania.
5: Que interessant.
9: Estem completant el quadre d'una fauna extraordinària.
5: Això està molt bé. I realment el govern fa una inversió gran en protecció, o és realment, o s'ha anat protegint sol?
9: Bé, les dues coses. Hem de pensar que la història de Romania és un lloc estrany, perquè esclar, si mires el mapa del món i veus que parles una llengua romànica, allà, perduda, aïllada, no? Que és això, no? És part de l'Imperi Romà, que doncs allà es van mantenir parlant llatí.
5: Sí.
9: Romania realment és molt curiós, perquè va ser incorporat bastant tardanament a l'Imperi Romà. Va ser perquè els dacis, que eren els que vivien a la gran conca central de Romania, els dacis eren molt rics, tenien molt or i estaven sempre a la grenya amb els romans, i mig que es creien molt valents i no respectaven els tractes amb els romans, fins que l'emperador Trajà va dir: fins aquí hem arribat.
5: Sí.
9: I és molt curiós, perquè a Roma hi ha un monument, que és la columna de Trajà, que és un còmic gravat a la roca, no?
5: Sí.
9: A la pedra, és un còmic de les guerres de conquesta de Dàcia, de Romania.
5: Interessant.
9: I allà, en una de les voltes, hi ha els foners balears.
5: Ostres!
9: Que és molt interessant, perquè qualsevol que es pensi que aquesta bestia és del foner balear, mig nu i primitiu i tot això és una faula que neix de l'autoadi, que ens han ensenyat sempre, però que no té ni cap ni veus.
5: Però què hi pinta? Què hi pinten els foners allà?
9: Home, els foners balears eren la primera línia de les legions romanes.
5: Ostres!
9: Perquè, esclar, quan l'enemic es plantava allà davant, els foners balears era la primera línia, l'artilleria lleugera, era perillosíssim, perquè, esclar, estaven a primeríssima línia, però donaven el primer cop i llavors corrents cap endarrere.
5: Ja.
9: I no tiraven pedres, ja saben, projectils de plom. Era una cosa molt estudiada, però que si ens quedem, per exemple, a Palma hi ha aquesta estàtua del foner balear, no? És com una espècie de Tarzan primitiu,
5: sí,
9: allà,
5: sí.
9: Amb un taparrabos.
5: I tenia un significat molt, molt més...
9: No,
7: gran.
9: Era una civilització mediterrània, una cultura perfectament tan avançada com totes les altres del voltant. I bé, aquesta és la participació de Balear, diguem, a la conquesta de Dàcia, de Romania, i després Romania va, malgrat va ser envaïda per moltes vegades, va ser part de l'imperi turc moltíssim de temps, va acabar conquerint la seva llibertat. I aquí és on hi ha el comte Dràcula, no? El plat Dràcula.
5: Mira, te'n volia xerrar ara, a veure... Que era una pregunta per mi obligada a fer-te. Què tenia a veure Romania i Dràcula? Realment és pura fantasia?
9: No, va, sí i no. Vlad Dràcul va existir, va ser un dels herois de la lluita per la independència romanesa, va lluitar contra els turcs, i és un heroi nacional, Romania. El que passa que després hi ha una estúpida novel·la anglesa romàntica que fa venir, ho barreja tot, i el Dràcula, i els vampirs, i tot això...
5: No, o sigui, colònies de ratapinyades en tenim moltes, no? També Romania?
9: Sí, esclar. Com
5: qualsevol lloc d'Europa.
9: Però aquí deixa'm fer un apunt. Els vampirs, tal com els ensenya Hollywood d'alguna manera, sí que existeixen. Perquè els vampirs, qui és que es comporta com un animal, mossega i transmet la malaltia? La gent que té ràbia.
5: Ah.
9: Els homes llop, els vampirs, és la mateixa cosa, és la mateixa por,
5: sí.
9: La mateixa llegenda, el mateix conte, avisant de que alerta si veus algú que té aquests símptomes, perquè si te mossega i et passa la ràbia et moriràs.
5: Ja.
9: Avui en dia tothom més o menys està vacunat, o es vacuna ràpidament si passa qualsevol cosa, però no fa tants anys, abans el senyor Pasteur i les vacunes, una mossegada d'un cas rabiós era contemplar.
5: Exacte, era mortífera.
9: I el virus de la ràbia és un virus molt curiós que altera el comportament. I fa que la gent es comporti d'una manera molt agressiva, moltes ganes de mossegar, precisament per maximitzar la transmissió del virus.
5: Ja.
9: O sigui que el vampir existeix d'alguna manera, no? com som allò, però no tenen res a veure amb la Dràcula ni tot això.
5: Això
9: és una invenció absurda d'un anglès extraordinàriament imaginatiu.
5: I després et volia demanar també sobre la mà negra, o sigui, la desembocadura del Danubi, que és tan llarg,
9: sí.
5: No? I travessa mitja Europa, és allà. Amb la qual perquè, clar, jo... que no sóc cap experta en el tema, la mà negra sembla que hi ha molt poc oxigen, no? I que sembla que no hi hagin d'haver molts animals, però la desembocadura d'un riu tan important sí que deu donar lloc a molta biodiversitat, o no?
9: Sí, esclar, el Danubi és un riu majúscul, és un riu gros, 2.300 quilòmetres de llarg, molt quilòmetres,
5: sí.
9: I és un riu que drena mitja Europa. Quan passa per Romania, ja és un riu enorme i desemboca, efectivament, a la Mar Negra, on fa un gran delta, una zona molt, molt interessant, molt gran, d'aigua molls, amb una riquesa biològica extraordinària. Que passa que la Mar Negra, com diu el seu nom, la Mar Negra té una quantitat enorme, diguem, d'ous podrits, entre cometes,
5: a
9: profunditat, perquè és una mar que rep molta d'aigua dolça,
5: sí.
9: Només del Danubi, sinó també dels grans rius d'Ucraïna, i hi ha una capa superficial molt poc salada,
5: pràcticament
9: no es barreja amb la capa que hi ha més avall, això fa que a partir de 200 metres de fondària només pràcticament no hi hagi oxigen. I per això, negre, perquè allà baix...
5: Allà molts vaixells enfonsats, no? Imagino de...
9: Clar, és que allà hi ha hagut vaixells des de... Vaja,
5: clar, és una ruta de comerç.
9: Els antics grecs es van expandir per la Mar Negra i va haver moltes colònies gregues,
5: sí.
9: Pràcticament no queda res, però són 4.000 anys de navegació i clar, les tempestes allà són molt potents. Però el que és interessant és que els vaixells enfonsats estan sencerats perquè no hi ha cap cuca que se mengi ni la fusta ni res de lo
5: clar,
9: que...
5: Clar, no es podreix.
9: Hi ha moltíssims vaixells intactes allà baix. Allò és el paradís futur de l'arqueologia submarina.
5: Ostres, moment, que interessant.
9: De moment, allà té altres problemes, diguem-ne, no? Per aquella banda. Però la Mar Negra, la part superficial,
5: sí.
9: Que és i sobretot les costes de la Mar Negra, tenen encara una fauna pròpia increïblement interessant, que quan mires el mapa d'Europa, tota la banda, la baixa conca del Danubi, no? De Àustria cap allà, això fins fa uns 10 milions d'anys va ser, que va durar molts milions d'anys, va ser un llac enorme, un mar interior, que va anar perdent a poc a poc la connexió amb la mar i es va anar convertint en el que és avui en dia, la Mar Negra, la Mar Càspia, la Mar d'Aral, que la pobreta va deixar d'existir.
5: Sí, sí, sí.
9: En aquesta... aquí sobreviuen espècies que havien evolucionat en aquesta, diguem-ne, Galàpagos de les aigües dolces, un lloc sí. fantàstic, molt divers. S'ha perdut molta cosa amb els canvis geològics, però encara hi ha una fauna molt, molt, molt interessant que és ben present a les costes de Romania.
5: Sí,
9: bastant
5: sí, sí.
9: amenaçada, tot sigui, perquè els canvis ambientals que fa la gent, contaminació i tot això, però la Mar Negra és té aquest component, o sigui, tot i que té una pobresa relativa comparat a la Mediterrània, però
5: sí.
9: té una originalitat molt destacable.
5: Molt bé. Alguna altra...
9: Sí, en terra, sí. Romania és un lloc extraordinari, no només per tot es fa una grossa que hi ha,
5: sí,
9: sinó
5: sí.
9: per una diversificació enorme de les espècies terrestres.
5: Ja,
9: hi ha
5: ja.
9: centenars i centenars d'espècies de caragols que viuen només en aquella muntanyeta, en aquella collada, en aquella gorja dels Carpats.
5: Ja,
9: i això
5: ja,
9: passa
5: ja.
9: Amb els caragols i amb els escarabats i amb les plantes. I té una riquesa, és un país mega divers, no a escala del Congo o de Mèxic, diguem, no? Però sí a escala europea, i és un país mega divers.
5: Molt bé, Cristina. Alguna altra cosa que vulguis afegir de Romania per anar acabant?
9: Home, que convé anar-hi, convé anar-hi.
5: Molt bé, doncs tots cap a Romania. Doncs moltes gràcies i ens veiem el proper dia.
9: Molt bé, que vagi molt bé.
5: Fins aviat. Adéu, adéu.
7: Idò, una vegada hem acabat la part de paisatge, geografia, entram de ple dintre de cultura, llengua i identitat. La llengua oficial és el romanès, una llengua d'origen llatí, fet que la fa sorprenentment propera a altres llengües romàniques. Però l'identitat romanesa és una combinació complexa d'influències, romanès, eslaves, hongaresos, otomans... La cultura popular té un pes molt important. Festes tradicionals, danses, música i una artesania que encara forma part del dia a dia. Els pobles, especialment a regions com Maramures, encara es manté una manera de viure molt vinculada a la terra, en rituals i tradicions que han passat de generació en generació. Una tradició plena de simbolisme és el martissor, no sé si ho he dit bé així,
8: sí.
7: se diu així, que cada 1 de març petits fils blancs i vermells s'intercanvien com a símbol de vida, renovació i bona sort. Una manera delicada i ancestral de donar la benvinguda a la primavera. Reconeguda com a patrimoni cultural immaterial, ens recorda que fins i tot després de l'hivern més fred, la natura sempre reneix. Aquesta tradició, vosaltres la soleu fer en el vostre país...
8: Sí, normalment.
7: O és qüestió de qualque regió en concret que ho fan
8: més? En Maramures i cada regió té sus costums i sus festes. I d'on he viscut jo
7: sí.
8: n'hi ha variada de festes
7: sí.
8: que se fan i normalment per 1 de maig és el dia de martissor quan les dones posen una flor a les homes i 8 de març los homes fan un regalo, un petit regalo i una cosa a les dones, el Dia Mundial de les Dones.
7: Molt bé, és una molt bona sí. tradició. I d'ara passam a parlar una mica, bueno, seguint també amb el tema cultural, no?, en religió i societat.
5: Sí, seguim una mica. Romania és majoritàriament un país de tradició ortodoxa. L'Església Ortodoxa Romanesa té un paper important en la vida social i cultural, però conviu amb altres confessions religioses. És una societat on la família continua sent l'eix central, on el vincle comunitari encara té molt de pes, i al mateix temps hi ha una Romania jove, més urbana, que es mou, que crea, que qüestiona, no?, tot això. I aquesta convivència entre tradició i canvi és una de les grans forces. Com ho vius tu? Que creus que la joventut cada vegada és menys religiosa?
8: La joventut ja no és tan religiosa. És veritat que l'ortodoxia és majoritària, però n'hi ha els neoprotestants, els evangèlicos, que sí, també agafen molta força. Per exemple, jo som de formació teològica pastor.
5: Ah, millor.
8: Evangèlic.
5: Sí.
8: Tenim aquí una església de Romà, a Port de Poença, on som 80 membres.
5: Doncs és molt bé.
7: Sí, tant que és molt.
8: Anem practicant la religió.
5: Molt bé.
8: Creu un Cristo.
5: Molt bé. Doncs anem a parlar una mica de la política i de l'actualitat amb Namà.
7: Sí, l'actualitat mos...
5: ens ha trencat una mica els esquemes. Eh?
7: Els nostres plans de sempre de parlar una mica més extensament, però bueno. Romania és una república democràtica, membre de l'Unió Europea des del 2007. Després de la caiguda del règim comunista de Nicolae Ceausescu,
8: sí,
7: l'any 1989 el país ha viscut un procés de transformació política, econòmica i social molt intens. A Romania no governa només la dreta ni només l'esquerra, sinó que actualment es poder estava en mans, bueno, repartit entre el Partit Socialdemòcrat i el Partit Nacional Liberal. Però just ara, dia 5 de maig, el govern preeuropeu, liderat per el conservador Ilie Bolojan, ha caigut per una moció de censura presentada pels socialdemòcrates i l'extrema dreta després de la ruptura de la gran coalició europeista que fins ara sostenia l'executiu i el país. Aquesta caiguda obre un període d'incertesa política en el país i d'intenses negociacions que, bé, que s'hauran de veure com va evolucionant al llarg d'aquestes setmanes i d'aquests mesos. Així tot, la societat civil romanesa és activa i crítica i hi ha una voluntat clara de futur, ja que te tenim avui aquí, que mos pots aportar d'aquesta darrera novetat que hi ha hagut?
8: Encara no he vist les notícies i no he mirat molt, però sé que n'hi havia molts problemes en govern Bolojan per les impostes que han pujat molt, però per tot l'Europa ha pujat molt i no sé el pressupost com anava i com anava, però ha hagut molt de movida i ara no estic molt a corrent, però he vist en internet que s'ha ido el govern
7: Bolojan. Sí, supos que ara hi haurà uns dies una mica d'inestabilitat i,
8: sí,
7: perquè, i de veure com va evolucionar tota aquesta situació,
8: sí,
7: i com perquè, en el final vos afecta, bueno, afecta com a país i com repercuteix a altres països també.
8: Sí, sí, perquè n'hi ha incertidumbre màxima ara. No sabem què faran, perquè lo de la dreta extrema, el Jorge Simeone de l'AUR i con la PSD, con Grindeano, he vist que ha fet la moció de censura i ha caigut amb 380 o algo així votos. I encara tinc que mirar.
7: Clar, no, normal. Estarem pendents, exacte, d'aquest temps incert. Anem a parlar una mica d'economia.
5: Anem a parlar d'economia. En les últimes dècades, especialment els sectors com la indústria, els serveis i la tecnologia han crescut, i també hi ha un pes important de l'agricultura, sobretot en les zones rurals. Moltes famílies encara depenen d'economies mixtes entre el camp i altres activitats, i un element clau és la migració, no? Com ara tenim aquí en Dorrel, i molts romanesos han anat a treballar a altres països europeus i encara el país té una economia de moltes entrades provenents de gent que han emigrat i envien diners en el país, no? És una economia en transició, amb potencial, però també encara hi ha moltes desigualtats, crec. I una mica he estat fent recerca de marques conegudes romaneses que jo ni ho sabia, que el Dacia és...
8: Sí, és cotxe romà, sí.
5: De fet, és un poble, no?
8: Sí. Dacia era antes el nom de Romania.
5: Ah, tampoc ho sabia.
8: Històricament se llamava Dacia.
5: Val.
8: Dacia. En romano. I després hubo unos principados, Moldàvia, Tsara Romanesca, en Valàquia,
5: sí, sí,
8: i Moldàvia, i hubo que s'ha reunit tot en Romania.
5: Molt interessant. Doncs he trobat la OMV Petrom d'energia,
8: sí.
5: Louis Path, que sembla ser que és una empresa d'intel·ligència artificial i robots que va en amunt.
8: Sí, sí.
5: I un altre que sembla que és molt potent també és Bitdefender, que és de ciberseguretat.
8: Sí.
5: Això és el que he trobat jo.
8: N'hi ha molts romaners que se dediquen a ciberataques, o com se diu, hackers,
7: sí.
8: Per Romania, que s'han preparat i visquen fora. Sí. Per exemple, jo conec a Brussel·les gent que era molt amic meu i treballa en ciberdelinqüència.
5: Val. Molt interessant.
8: Són gent molt preparada per això.
5: Són com feines que no estan molt explotades, amb la qual hi ha un gran camp de possibilitats per poder tenir una altra economia creixent, no?
8: Sí.
5: Doncs ara anem a xerrar de la gastronomia, una de les parts que més ens agrada.
7: Sí,
5: endemà i ens pot
7: aportar. Entrava en el bloc de la gastronomia, que bé, jo personalment sempre m'encanta, perquè m'encanta cuinar i sempre aprenem moltes coses de tots aquests països que anem rodant i coneguent. Fem una mica d'introducció i si tu ja que ets aquí també mos vols aportar o mos vols comentar qualque recepta, encantades de...
8: Clar, no cuino molt.
7: No cuines
8: gaire. La meva dona cuina més.
7: Bueno, pues, qualque cosa que te soni, que t'apareixi, que mos puguis comentar, endavant.
8: Molt bé.
7: Començam. La cuina romanesa és rica, contundent i molt vinculada a la tradició amb influències otomanes, eslaves i hongareses. Es basa en plats casolans, en carn, sopes, acompanyats d'ingredients com la col, les patates o el blat de moro. I és molt present la crema agra. També destaca per unes postres senzilles, sovint amb formatges o marmelada, molt lligades a la cuina familiar i popular. Els plats més emblemàtics tenim el sarmale.
8: Sarmale, sí, sí.
7: Fulls de col farcides.
8: Sí, sí, sí.
7: Mamaliga.
8: Sí, mamaliga.
7: Similar a la polenta.
8: Sí, la polenta, sí.
7: Ciorba.
8: Ciorba, sí. N'hi ha una cosa, perquè sopes, ciorba, bors...
7: Sí.
8: And, hi ha quatre noms que són molt diferents. Zama, sopa, ciorba i bors...
7: Sí.
8: Són tots els tipus de sopes.
7: O sigui, són diferents tipus de sopes.
8: Però, clar,
7: que...
8: el bors és més típic eslavo de Rússia. I se fa en de remolatxa.
7: Molt bé. Sí, sí, sí.
8: En carn i tot mesclat així. I és molt típic russo, però l'han prestat els romans i l'han fet també un plat.
7: Sí, en el final, bueno, els països de l'est tenen moltes influències de tradicions i culinàries, en el final també, no?
8: Com n'hi ha molta influència eslaves, otomanes, tàtaros, com se diu, en mallorquín, no sé. No sé com ha viscut la llengua latina, alrededor de los eslavos, que tot, húngaros, ucranianos, serbios, búlgaros, ucranianos, tots són eslavos, i els romanos justo hablan latín, un idioma molt latín.
7: Sí, derivada del llatí, sí.
8: Ha tingut que tenir una cultura molt fort, tant en la llengua com en gastronomia,
7: gastronòmicament parlant.
8: Molt però s'ha mesclat tot.
7: Molt interessant, aquests diferents tipus de sopes. En cercarem una mica més, a veure de com són cada una i a veure si els atestam. I després també, de cara als dolços, tenim els papanassi.
8: Papanassi, sí.
7: Que són dolços esponjosos fets amb formatge
8: fresc.
7: Et serveixen calents amb nata i marmelada de fruits del bosc.
8: Sí.
7: Supos que sí que no
8: sobretot
7: n'has tastat.
8: Sobretot hi ha una amarenta, o com se diu?
7: Sí.
8: Sobretot aquest.
5: Sí. Jo crec
8: és
5: que podríem...
8: molt diferent a la cirera. Té un poquit, és més àcida. No és aquí, però bé.
7: Bé, però se pot cercar qualque modalitat.
8: És molt semblat a la cirera.
7: Molt bé, molt bé.
5: Jo crec que podríem en algun altre moment, potser la temporada que ve, començar a suggerir als convidats que ens portin algun plat.
7: Jo crec

0: moltes coses alhora, des de l'antiga Dàcia, que ens deia ara en Dorrel, conquerida pels romans, fins a segles marcats per la influència dels imperis otomà i austro-hongarès. Romania s'ha anat construint com entre fronteres, llengües, cultures, i el segle XX hi deixa una petjada profunda amb el règim comunista i la figura controvertida de Nicolae, a veure si ho puc pronunciar, Ceausescu.
1: Sí,
0: ho
1: sí.
0: dic bé?
1: En humano és que tenga accent Nicolae Ceausescu.
0: Ceausescu.
1: Ceausescu.
0: Ceausescu.
1: Ja, ja.
2: Sí, és que aquí en aquest programa aprenem de
1: clar,
2: tot.
1: No.
0: Nosaltres aquest senyor em vam sentir xerrar molt a les notícies, no? Que va ser un període molt dur, no? De control, de silencis i de...
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, a partir de l'any 1989 tot va canviar, no? La revolució romanesa va obrir una nova etapa amb la caiguda del règim i un començament d'un altre relat. I avui Romania doncs encara escriu la seva pròpia història, perquè doncs aquests dies recentment hi ha hagut una altra moció de censura, vull dir que veurem cap on es decideix aquest futur i desitgem que sigui un futur molt millor. Anem a parlar ara de què visitar, una part forta del programa, en turisme, a Romania. Ma, què
2: entram,
0: ens recomanes?
2: Entram en matèria. Exacte, entram de ple en matèria ja, en aquesta darrera part d'Esquadern de Bitàcula. Si viatjam a Romania, com dèiem, és un territori també marcat pels contrastos, i un dels llocs més característics que podem trobar és la regió de Transilvània. És una terra de pobles medievals, torres de pedra i muntanyes que semblen protegir històries antigues. Aquí la boira i el llum juguen en la imaginació i cada racó té alguna cosa de llegenda. Pobles com Biscri i Biertan són exemples d'arquitectura tradicional saxona i de la conservació del patrimoni medieval. A més, tenim el famós castell de Bran, icònic i misteriós, vinculat al mite de Dràcula. Més enllà del relat literari, és un lloc que fascina per la seva presència i el seu paisatge que l'envolta. Després tenim Bucarest, una capital plena de contrastos, grans avingudes i arquitectura monumental, com viuen en carrers més íntims, cafès i una vida cultural que vibra amb força. El delta del Danubi, que en parlàvem abans, que està declarat Patrimoni de la Humanitat, és un dels espais naturals més impressionants d'Europa, on hi trobam una natura abrupta, amb ocells, molta vegetació, molta fauna, amb un paisatge viu, on el temps sembla diluir-se. Maramures és l'essència de la tradició, és una regió històrica del nord de Romania. Tenim les cases de fusta, rituals ancestrals i una manera de viure arrelada a la terra que es manté intacta. De fet, les esglésies de fusta de Maramure són un dels patrimonis més singulars de Romania, construïdes entre els segles XVII i XVIII, de les quals 8 es troben sota protecció de la UNESCO.
1: Sí.
2: Si vols incorporar qualque cosa més d'això...
1: Sí, aquestes dues zones són mítiques, però n'hi ha més zones guapes. Per exemple, nord de Romania, Bucovina, n'hi ha 40 monasters del segle XIV-XV, construïts per Esteban el Grande, Stefan Celmare, que és molt conegut, i ahí és molt guapo. Boscos, verd, muntanyes i... N'hi ha ara que s'ha obert al turisme i al públic. Té influència austro-hongària. Austro-hongària en, en l'arquitectura. I també ja ha començat bastant a visitar aquesta zona. Però el més mític és tothom va a Transilvània per el castell de Dràcula, per poble medieval Sighișoara, va per Sinaia, lloc on... Sí, és guapo i és molt bonic.
2: I val la pena visitar-ho, no?
1: Però també...
2: Tenim en compte aquesta aportació, que a vegades són llocs no tan coneguts, però que precisament a vegades són els que ens poden interessar més.
1: I en delta del Danubi, no? Has posat, sí.
2: El delta del Danubi, sí.
1: També és molt bonic, i el mar i tot, però tenim tot un relief, o com se diu, relief? Es dic bé? No. Relege? formes de relief o
2: relleu. Formes de relleu. Sí, sí. Totes aquestes aportacions que mos has fet també són superinteressants, molt, perquè sí, sí, en el final, sí. Clar, quan visitam una regió, un lloc, un país, sempre hi ha com els llocs com a més icònics, sí, sí, però sí, sempre està bé conèixer aquells llocs més petits, més cuidats, que no es coneix tant.

0: de gente
1: Sí,
0: que también
1: por ejemplo,
0: aportan un valor.
1: ahora un equipo de homos que han tornado a Rumanía han hecho una vía de senderismo por todos los Cárpatos, 1000 y pico de kilómetros, se llama Vía Transilvánica.
2: Ah, mira.
0: Ostras, qué interesante.
1: Y va por todas las por las
2: Por
1: cordilleras,
2: los peaks
0: sí.
2: de
1: el
2: montaña.
1: pics y todo, y ni a casas preparadas, pensiones donde puedes alojar.
0: Allotjar-te allá y
1: Sí,
0: poder
1: y
0: fer esa
1: poder.
0: ruta,
1: Sí,
0: molt
1: sí, sí,
0: bé.
1: sí. És molt guapo, molt interessant, i 10 o 12 dies està fet.
2: Doncs mira, això és un altre turisme
0: Sí, i tant.
2: responsable que
1: Sí,
2: no ho
1: sí, sí.
2: teníem anomenat, que
0: Sí.
2: és ara la part que ve, però un altre
1: Si
2: superbo.
1: voleu mirar tutorials en YouTube, n'hi ha.
2: N'hi ha, molt bé.
1: I és molt guapo, també. Jo he vist, no l'he fet. Justament
2: Sembla molt...
1: justament comença en un monestir que es diu Putna, és
2: Ah,
1: el punto zero, i
2: inicial.
1: arriba fins al Danubi, en el sud,
2: Ah, val.
1: donde n'hi ha un pou, un puente, que se diu del tiempo del Traian,
2: Molt bé.
1: del rei romano.
2: Sí. Una
1: La
0: ruta molt
1: Chernavoda.
0: interessant.
2: Molt
0: Sí,
2: interessant.
0: la tindrem en compte
2: I
0: i ara
2: tant.
0: els nostres oients també.
2: Doncs anem a seguir una mica amb el turisme responsable, que ara l'hem iniciat amb ell. Romania encara, jo crec que el bo que té és que hi ha espai per fer les coses més bé, perquè no està saturat Romania a nivell turístic,
1: No.
2: amb el qual encara podem fer... No ens hem d'equivocar, no? Tenint tantes experiències a Europa, amb tants errors que hi ha hagut a nivell
1: Sí,
2: turístic,
1: sí.
2: de construccions massives i altes, i vull dir que ara el bo que té Romania és que és molt verge. I això és una oportunitat preciosa, jo
1: Sí,
2: crec.
1: sí,
2: Podem viatjar com de diferents maneres, no? Per fer turisme responsable, però a Romania encara podem dormir en cases rurals, allotjaments familiars, no? Que
1: sí.
2: hi ha moltes famílies que tenen a dintre de casa seva que s'hi pot dormir i està legalitzat.
1: Sí.
2: I això és una manera genial de poder endinsar-te a la cultura, que siguin aquests petits hostals i pensions on consumeixes productes de proximitat, al mercat dels pobles, pots anar als petits restaurants, i respectar una mica doncs, tots aquests ritmes. Una altra manera de fer turisme responsable és anar a aquestes festes que tu deies l'1 de maig o el 8 de març,
1: Sí.
2: doncs tot això és molt
1: I
2: autèntic,
1: per
2: jo
1: Nadal
2: crec.
1: també se fa coses i se disfressen també i fan molt de coses.
2: Doncs està molt bé
1: Sí, sí,
2: que
1: sí.
2: jo crec que la gent pugui anar a veure aquestes
1: Sí,
2: festivitats que són tan diferents de les nostres, que al final també és com un arriba aquí a Mallorca i ve el Sant Antoni, no? I vius de ple aquesta cultura, no?
1: sí.
2: Com
1: Sí, és igual que
2: vosaltres.
1: Sant Antoni se disfressa aquí i se disfressen de dimonis, allà se disfressa també per Nadal. I
2: Veus?
1: fan unes festes i van per les cases i
2: Però això
1: canten.
2: està molt bé de veure, molt més que no,
1: Sí,
2: que
1: sí, sí, sí.
2: una cosa
1: Se
2: molt
1: pot
2: més
1: mirar en
2: universal.
1: internet i n'hi
2: Buscar
1: ha
2: una
1: molt
2: mica
1: de...
2: aquestes
1: Sí.
2: festivitats en els pobles és un gran consell que us volem donar des de Rondalles Viatgeres
1: Sí.
2: per disfrutar-ho plenament. I un altre bon exemple seria anar a les Maramures, que és
1: Sí.
2: allotjant-se en aquestes cases tradicionals, menjant el que cuina la família i participar en la vida dels pobles.
1: En Maramures n'hi ha un cementeri
2: Ah.
1: que es diu Cimitero Vesel,
2: Sí.
1: que pone una poesia molt guapa de risa o fa un resum de tota la vida de lo que era la persona,
2: Ah,
1: com un
2: sí.
1: poema,
2: Ostres, que de bo.
1: i entonces fa un resum de sa vida i
2: De la vida de cada un,
1: lo
2: o
1: posa en
2: sigui,
1: la
2: el que és la
1: cruz.
2: làpida.
1: Sí. I és molt guapo i se diu Cimitero Vesel, és
2: I qui ho posa,
1: és
2: qui
1: com
2: escull el...
1: Cementerio de Reis,
2: Ah, però qui
1: saps?
2: escull els textos?
1: N'hi ha un home que ho
2: Ah, hi ha
1: fa,
2: un home.
1: sí, com un poeta,
2: Que interessant. Ah.
1: però si cercam en internet...
2: I només és un poble, això.
1: Sí, només ho fa en aquesta
2: Ah,
1: zona
2: doncs mira
1: i
2: quina
1: n'hi
2: cosa
1: ha...
2: tan diferent del que
1: I
2: tenim
1: van ahir
2: aquí.
1: molta gent a mirar i
2: A
1: a llegir
2: mirar-ho,
1: sobre les
2: calma, i
1: creus.
2: tant.
1: Sí.
0: Ostres,
2: Sí,
0: que
2: molt
0: interessant.
2: interessant, perquè això no ho hem trobat enlloc, eh?
0: No. Per això tenim un local que mos pot explicar millor les
2: Doncs
0: seves
2: bé, anem a seguir
0: tradicions.
2: una mica, sobretot en aquestes zones com Maramures o pobles de
1: És una cosa aquí,
2: Transilvània.
1: aquest, com aquest.
2: Ah, bueno, nosaltres ara ho estem
0: Ostres.
2: visualitzant, però sí, ho podeu buscar-ho. Com has dit que es deia? Torna a repetir el nom.
1: Cimitero Vessel.
2: El cementiri de Vesel, i s'escriu V-E-S-E-L. Vull dir que ho podeu buscar.
0: Sí, molt interessant si ho cercau vosaltres a través de Google o sí, qualsevol sí. altre cercador. Ho trobareu i la veritat que és molt, molt interessant i és una activitat a poder fer si teniu l'oportunitat de viatjar a Romania. Molt interessant.
2: I això que us deia, no? Que hi ha moltes famílies doncs cobren casa seva com en petites pensions o cases d'hostes i que no és una cosa improvisada ni
1: il·legalitzada. I aquí a Maramures n'hi ha un monestir o una església que és més antiga i és més alta d'Europa en madera construïda. Bersana se llama.
2: També és una església ortodoxa.
1: Sí.
2: Molt bé. Doncs això que us contava una mica, que aquestes petites pensions fetes a casa de la gent estan registrades, no són il·legals. Solen estar registrades i preparades per acollir viatgers, que això aquí doncs no ho tenim. Aquí la gent per tenir una pensió s'han de treure un registre de pensió,
1: sí.
2: hotel...
1: Però n'hi ha molt de pensions, sobretot en la muntanya, que estan molt ben muy acogidos, te acogen muy bien y muy bon menjar.
2: I per petites famílies, no? Que això és un gran exemple de turisme familiar. Doncs bé, canviem una mica de registre i anem als arts i a la música, que ens ho faran a mà.
0: Som-hi. La música romanesa combina tradició, des de sons populars fins a artistes contemporanis com Ina, que han portat el país a l'escala internacional. La música i la dansa formen part essencial del patrimoni cultural. Tenim un exemple, la doina, un cant líric i sovint improvisat de caràcter nostàlgic. També tenim les danses de joves de Transilvània, una tradició folklòrica masculina plena d'energia i identitat regional, i la copsa, que és un instrument de corda tradicional que acompanya moltes peces de música popular. Romania ha donat figures universals com l'escultor Constantin Brancusi. En formes pures i essencials que han marcat l'art modern. De pintura sovint vinculada al paisatge i a la vida rural. Tenim també dos exemples, en Nicolae Grigorescu i en Stefan Lukian.
1: Stefan Lukian i Nicolae Grigorescu. Exacte. Molt bé. Sí.
0: Són dos artistes molt coneguts. I de gran referència per al país. Pel que fa als festivals, que nosaltres, com sempre sabeu, que comentam els dos festivals o tres que tingui el país així més reconeguts, per si també vos fa ganes poder-los visitar, cites musicals tenim Antol Festival, que et celebrarà els pròxims 6 i 9 d'agost. I després tenim el Transilvània International Film Festival, que connecta en Romania amb el món contemporani i que tindrà lloc dia 12 de juny. Aquestes ja, és que tenim recent. més pròxim.
2: Vull dir, ja ho sabeu, si voleu anar a veure cine a Romania, ja podeu comprar bitllets, que això s'acosta.
1: Clar.
0: Exacte. No sé si vols comentar si coneixes cap altre festival que de música, de dansa, de arts escèniques...
1: N'hi ha molt de música popular, en dansa popular, com aquí en Mallorca, i que se fan en cada poble, i en el centre del poble. Però n'hi ha...
0: Un poc com les nostres verbenes.
1: Sí.
0: Que també tenim un àmbit més rústic i rural. Sí. Molt bé. I doncs seguim una mica, també amb art, amb música, però en aquest cas en literatura.
2: Sí, anem a recomanar una pel·lícula i un llibre, com cada setmana. A Romania la literatura i el cinema són miralls profuns de la identitat. I tot allò que el país ha viscut i encara estàs preguntant-se, no? Després el llibre que ens ha semblat més interessant per recomanar és un llibre que el tenim avui aquí, que es diu Solenoide, de la Mircea Cărtărescu. I és una obra molt intensa, gairebé hipnòtica, que explora la realitat, els somnis i la consciència, no? I ens ha semblat molt adient.
1: Però n'hi ha molta literatura que és molt internacional. Sí, i tant poetes com escriptors. Per exemple, Mircea Eliade, que ha escrit una obra molt grossa, La història de les religions.
2: Sí.
1: Ha estat molt temps per la part asiàtica, per Tailàndia i per allà. I ha escrit molt...
2: Clar, és molt interessant també tota la història de les religions, perquè n'hi ha tantes i hi ha tantes creuaments culturals. Doncs molt bé, queda dit. Doncs bé, després...
1: Aquí també creu que ha estat un biològic, que Miracovitza també tenia una estàtua per Palma. No sé si encara està en el passeig cerca de Portopí.
2: Ah, mira.
1: Sí.
2: I té una estàtua i tot.
1: Sí, perquè ha fet un estudi sobre els moluscos o no sé què més.
0: Sí, i crec que sé de quina escultura me parles. És
2: Ah,
0: una
2: jo
0: que
2: no.
0: està de vora la dàrsena de Can Barberà,
1: Sí, crec que sí.
0: sí, que se pot visitar. És com una escultura de bronze bastant, bastant gran i sí,
2: Sí,
0: efectivament.
2: demanarem
0: Sí.
2: amb el nostre biòleg també.
0: Sí, efectivament.
2: Doncs bé, tres coses clau d'aquest llibre que us hem recomanat, Solenoide. Tracta la identitat com a laberint interior, la ciutat com a espai simbòlic i emocional i la frontera difusa entre realitat i imaginació. I ara anem a recomanar una pel·lícula. Anem a recomanar una pel·lícula que es diu 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, que és d'en Christian Mungiu, que és un film colpidor, realista i situat a l'època comunista, no? Perquè la nostra audiència pugui veure una pel·lícula realment de com
1: Sí, clar, n'hi ha moltes
2: des de
1: pel·lícules
2: la...
1: i estava molt censurat, o sigui, les pel·lícules
2: Això.
1: americanes no podia passar.
2: Ja.
1: Després de los 90 començar a
2: Sí,
1: fer
2: comença a passar.
1: sèries i coses, però
2: Doncs
1: antes
2: bé.
1: era molt censurat tot.
2: En aquesta pel·lícula hi podreu veure una mirada molt crua i sense artifici sobre la societat, tensió emocional constant, denúncia silenciosa d'un sistema molt opressiu. Anem ara a la part de miralls amb Romania i Mallorca, no? Anem
1: Sí.
2: aterrant, hem començat a lo més gran i ara ens anem centrant ja amb tu i que puguem anar baixant una mica la lupa.
0: I doncs sí, a Mallorca la comunitat romanesa es presenta en molts àmbits. Aquest mirall entre Romania i Mallorca es veu com comparteixen costums, maneres de viure i formes d'entendre la identitat, que s'adapten i evolucionen amb el temps. També es reflecteix a les noves generacions que creixen entre dues cultures i construeixen una identitat pròpia, combinant els referents que tenen aquí i el que han heretat o el que han duit dels seus països, no? Hi ha diverses entitats vinculades a la comunitat romanesa. Una de les més grans és l'Associació de los Romanos a Mallorca, una entitat sociocultural que organitza activitats i dona suport a la comunitat resident. I també hi ha una altra associació, que és l'Associació Cultural de Romans de Palma, centrada en la difusió de la cultura romanesa i en activitats culturals i comunitàries. Aquestes associacions acostumen a organitzar trobades, celebracions de festes tradicionals, activitats culturals i espai de suport per a persones d'origen romanès a l'illa, no? Fan també una mica aquest vincle per fer un poc d'acompanyament de lo que poden trobar aquí i una manera d'integrar, no?
1: Sí.
2: Doncs bé, molt bé. Anem-nos a centrar una mica en tu, que quants anys fa que vius a Pollença?
1: Faig 24 anys que som per aquí.
2: Sí?
1: He vingut en 2002, 10 de febrer.
2: Déu-n'hi-do,
0: Déu
2: eh?
0: meu, sí,
2: 24 anys.
0: tant. Ja són
2: Ja
0: molts
2: són
0: anys.
1: Ja fa
0: Ja estàs
1: estona.
0: totalment, ja ets
1: Tenia de
0: mallorquí.
1: 9 anys quan he sortit de...
2: 19 anys. I que vas venir a treballar, a
1: Sí,
2: estudiar,
1: a
2: a
1: treballar.
2: treballar.
1: Sí, he fet només batxiller com... He tingut una fi... visc... he tingut una família nombrosa, no n'hi havia...
2: Éreu molts germans.
1: Sí, entonces he tingut que sortir.
2: Bueno, tu i
0: Clar.
2: moltíssima gent.
1: Sí,
0: Sí.
1: i tot m'ha sortit per una
2: Però
1: vida...
2: vas sortir sol a nivell familiar o hi va haver més gent?
1: En un principi he sortit sol.
2: Sí.
1: Tenia un tio que estava d'un any i pico aquí i he vingut a ell. I després, a
2: A
1: poc
2: poc a
1: he
2: poc
1: tingut...
2: has pogut anar...
1: Sí, aquí he traït els meus germans.
2: Ah,
1: Som
2: molt
1: cinc
2: bé. Ah, vale.
1: germans
2: Ostres,
1: aquí.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
2: Que bé, no?
1: Sí, bé, estamos
2: I has
1: bien.
2: format família aquí?
1: Sí,
2: O...
1: perquè jo... Nosaltres som d'una família molt nombrosa.
2: Sí.
1: 11 hermanos.
2: 11, Déu-n'hi-do,
1: Sí.
2: sí.
1: Set barons i quatre femelles. Jo som el quart de la família. I som d'aquí el més gros i després tot som els xicos
2: Però
1: més petits.
2: tots els que heu anat aterrant aquí, algú s'ha casat amb algun mallorquí o mallorquina? Heu pogut... O molt entre la
1: No hem
2: cultura
1: mesclat
2: romanesa?
1: molt, somos
2: Bueno, és normal,
1: hem
2: això,
1: casat en
2: normalment, que
1: romans.
2: les cultures entre elles és...
1: Sí. Però tinc, per exemple, una prima que està casat amb un equatorian
2: Sí, que
1: i
2: s'ha anat
1: s'ha mesclat una mica.
2: molt bé.
1: Però n'hi ha romans que
2: Sí, clar,
1: estan mesclats
2: lògicament.
1: amb mallorquines,
2: De
1: amb
2: fet, la
1: dones
2: gran
1: o...
2: majoria d'entrevistats que hem tingut han
1: Sí.
2: vingut a Mallorca i s'han quedat per amor.
1: Sí, clar, clar.
2: Tots els programes que hem fet, n'hem fet sí. molts que s'han casat amb un mallorquí, amb una mallorquina.
1: Clar.
2: I ha sigut el vincle, no? Que els dius, com heu arribat aquí? I jo et diria que amb un 80% ens han dit per amor.
1: Jo he vingut sense casar, a treballar, he començat i... Quan tenia 24 anys, la meva dona venia a fer la temporada aquí en una lavanderia i l'últim any l'he dit que se quedi i s'ha quedat i hem format clar. Una família.
2: Molt bé.
1: I tinc tres filles amb ella, meravelloses. Molt bé. I...
2: Que bé. No. Bueno, i a Mallorca hi ha molta qualitat de vida i Pollença ja és el top.
1: Sí. Sí, estic agraït al Déu i estic agraït perquè prové moltes coses i mira... m'he afincat aquí i m'agrada molt.
2: Home, i tant.
0: Clar que sí.
2: Ja ho crec.
0: Clar que sí, clar
2: I vas arribar directament aquí a Pollença? O
1: sí.
2: Vas...
1: Ja, tota la vida he viscut aquí en Port de Pollença, sí, sí.
2: Molt bé. I després, què enyores? Què trobes a faltar de la teva cultura?
1: Bé, com tothom, la infància sempre s'enyora, perquè visques entre dos mons. Mm. Ho costa partit, sempre.
2: Sí, sí, clar, està clar.
1: Les raïces, Urels
2: sí, sí.
1: i aquí clar, aquí t'ha donat vida, allà has nascut
2: sí. I però bueno, coses i podeu són... anar sovint i visiteu el país?
1: Sí, normalment cada any anem,
2: bueno, doncs mira, si ja podeu anar cada
1: veure
2: any i sou
1: pares,
2: una bona comunitat
0: els teus sí, sí. pares viuen a Romania, és a dir, aquí només tens els teus germans
1: el teu germà. Sí.
0: i en el teu cas tu que has format una família aquí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, per tant, és quasi obligat haver d'anar, no? De tant en tant suposa anar a Romania.
1: Sí, normalment farem un viatge cada any, és 3 hores d'avió i no és tant.
2: I no és
0: no.
2: molt car.
1: He anat també en cotxe, o sigui que sí, clar, sí.
0: Molt bé.
1: Però...
0: Molt bé.
2: Molt bé, i després tu ara tens ganes de relacionar-te amb romanesos o cada vegada et vas relacionant més amb mallorquins? Perquè a vegades passa, no?, que al principi fas una comunitat romanesa important i després comences ja amb els
1: entendries. M'estic relacionant amb romanos i amb mallorquins, amb tothom, en anglès, o sigui, faig feina de jardiner i, clar... un refrán diu que l'home que s'acostuma més aviat al medi, a la cultura i a la llengua és el més feliç. Si poses sí, moltes sí, barreres molt, i te fas així i t'aïsles i no funciones.
2: Totalment. Nosaltres, la gent que hem anat entrevistant, per exemple, ara recordo una convidada de...
1: T'ha d'actualitzar i fer l'actualització
0: sí, no
1: i anclar-la en el temps o en el present, si no, si enyores molt, malament. No pots
2: clar,
1: anar.
2: Aquí amb tot el Pi de Pollença i els morts cristians i tot, teniu una arrel molt, molt gran. Després jo veig, per exemple, que entrevistàvem una atleta marroquina a Santa sí. Margalida i ella ens va dir, és que estimo igual totes les festes de la Beato que totes les festes de meves marroquines. Vull dir, no puc escollir perquè jo és que tinc el cor per ti.
1: Clar, clar, clar.
2: Vull dir que no. Al final et comences a estimar tant això que és impossible ja tirar enrere.
1: Sí, és que jo he tingut un intent fa 3 o 4 anys de tornar.
2: Sí, mira.
1: Però he fet una reunió amb les filles també per tomar la decisió final sí, clar, i les filles
0: no,
1: ha dit no, que no.
0: Que no, ja ho tens
2: decidit això.
1: Tu me diu, tu me llevaràs cap allà per allò, a les 8 tornaré aquí.
2: Part d'aquestes arrels també en deus tenir la culpa tu.
0: Clar, sí,
2: perquè
0: sí,
2: clar, al final has d'assumir clar, les conseqüències.
0: Sí,
1: però
0: ja clar,
1: jo no... Per
0: han
1: una part no vaig a mirar que les conseqüències poden ser dràstiques
0: clar,
1: per ells.
2: Total,
1: rompre la infància i total. Fer... No és tan bonic.
2: Molt bé.
0: I d'ara arrel un poc de lo que te demanaven, Estel, no? I un poc el que tu dius, no? Que en el final te trobes una mica entre aquestes dues aigües, no? És a dir,
1: sí.
0: un poc allà i entre aquí. Mm. Quina cosa és el que per tu sí que enyores moltíssim d'allà o una cosa que t'encanti d'aquí de Mallorca? És a dir, que hagis descobert i que hagis dit és que disfrut de fer això.
1: Bé,
0: cap a les dues bandes. Una mica complicada la pregunta, però va cap a les dues bandes.
1: No, com a tothom, la infància sempre l'enyores, perquè ha sigut una infància molt senzilla, molt feliç, molt feliç en el meu poble, molt feliç com ho menjar, com els pares i tal. He tingut una infància de Déu, diguem. No he tingut moltes coses, però he saborat totes les coses que m'han donat la vida. Per a part d'això, ara estic molt agraït al Déu perquè tinc una feina i estic molt content de seguir la vida aquí. de moment. I estic sentat. Una de les coses que m'agrada, per exemple, menjar...
0: El menjar d'aquí, sí. El menjar mallorquí. Això
2: ara
0: no
2: ja
0: falla.
2: No podries estar enrere.
1: La primera vegada que vaig aprendre, vaig a menjar, per exemple, o paella. Primera vegada, però ara, sense allà... Clar, tot el sopar o tot el que se fa a mallorquí m'agrada, o frit tant a mallorquí com
0: de lo que sigui, no?
1: De lo que sigui, amb sèpia, en gastronomia mediterrana m'agrada molt.
2: És que 24 anys són molts anys i al final et vas forjant amb la gastronomia del teu dia a dia i arriba un punt que, com pots renunciar al menjar tan bo d'aquí? Molt bé. Doncs...
1: La meva dona també fa una mica de cuina romanesa i així anem fent.
2: I una mica d'aquí,
1: però també cuina també.
0: I tant, bueno, al final és com a fusionar, no? Les dues cuines i les dues cultures, que això és el més
2: doncs
0: interessant.
2: Doncs molt bé, res més. Anem a donar part, ara continuarem també amb tu, però anem a donar part amb en Tomeu, a la part dels esports. Endavant, Tomeu.
3: Sí, gràcies, Estel, i gràcies, Ma. Passam a l'apartat dels esports. En el cas de Romania, l'esport és molt més que competició. És història, orgull i identitat compartida. El futbol hi té, com molts altres llocs, una gran tradició, amb clubs històrics i una afició apassionada que omple estadis i carrers. Però hi ha una disciplina que ha marcat el país, és la gimnàstica artística. Aquí apareix el nom segurament més conegut d'aquest país, que ho va canviar tot. Concretament, és segurament Botsona, o fins i tot la coneixeu, que diuen que vareu seguir la història, Nadia Comaneci. Crec que ho pronuncio bé. Concretament, als Jocs Olímpics de Montreal de 1976, quan tenia només 14 anys, repeteix, 14 anys, va aconseguir el primer 10 perfecte de la història, repeteix, en gimnàstica artística. Un moment que va emocionar el món i que va posar Romania al mapa esportiu internacional. Des de llavors, l'esport romanès ha continuat donant grans noms i moments i segueix sent una via de superació, disciplina i projecció global. En aquest cas tenim altres noms, com poden ser, més enllà de Nadia Comaneci, tenim també a nivell futbolístic George Hagi, considerat el millor futbolista romanès de la història, va jugar en el cas aquí de la nostra lliga en el Futbol Club Barcelona, en el Barça i en el Real Madrid. I en altres esports tenim Simona Halep, ets número 1 mundial del tennis i guanyadora de dos grans slams, Roland Garros i Wimbledon. També tenim, no sé si ho pronunciaré bé, Ilie Nastase, una de les grans primeres grans estrelles del tennis modern. Va ser número 1 mundial dels anys 70. I també podríem anomenar Cristina Niagu, considerada una de les millors jugadores de handball de tots els temps, múltiples vegades escollida millor jugadora del món. Altres noms molt famosos serien David Popovici, Helmut Dukadam o Jon Tiriak. Són alguns dels noms més coneguts d'aquest esport romanès. I continuem més apartats.
2: Bé, i anem a tancar aquest programa d'avui amb una cançó, com sempre. Ens acomiadarem de Romania amb una cançó que es diu Mr. Saxo Beat d'Alexandra Stan, que és una cançó que va fer ballar mig planeta i que encara avui té aquella energia que enganxa. Pugem el volum, deixem que el saxo ens guiï i tanquem aquest viatge com s'ha de fer, amb un somriure i sempre amb molt moviment.
0: I doncs sí, fins la pròxima rondalla i, com dirien a Romania, la revedere, fins tornar-nos a veure aviat. Hem descobert un país molt interessant, a més hem tingut la companyia d'aquesta gran entrevista que mos has aportat i que mos ha donat totes aquestes idees si volen viatjar a Romania, i hem tingut una conversa molt agradable. Així que tindrem en compte tots els punts que mos has dit i que mos has recomanat. Romania la tenim a l'Europa de l'Est, molt propera, amb moltes opcions per poder-hi fer rutes i viatges i conèixer la seva cultura i les seves tradicions. Així que aquí acabam el programa d'avui. Moltes gràcies a tots els oients, moltes gràcies a tots els que avui han participat aquí i mos veiem pròximament. Salut, motxilla i ràdio. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu, adéu.
1: Moltes gràcies per invitar-me, moltes gràcies i fins a l'altra.
0: Molt bé, gràcies a tots.
2: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Fins aquí la remissió. Bordejam ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet. A continuació, escoltareu una remissió.
1: ...especial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem molt millor pel nostre poble. Artà en joc.
2: Salutacions, oients de Ràdio Artà, benvinguts a un nou programa d'Artà en joc. Som en Pep Toni Butler i tornem-nos aquí, una vegada més, comptant com sempre amb el responsable de Ràdio Artà, que està al control tècnic. Hola, Tomeu.
0: Bones tardes, benvingut de nou.
2: Que, com sempre, tenim una gran estimable ajuda per part seva, fa una feinada. No el veig mai, però està fent una feinada.
0: jo sempre m'agrada dir que sempre m'agrada estar darrere càmera. Així que en aquest cas també, que feim vídeo i darrere micro, en aquest cas també, si fent nou, però vaja.
2: Sí, darrere micro, això jo vull perquè no hagi de ser gaire tu, perquè tota la resta de programa, llevat de Nestel i de la Mònica, te toquen a tu.
0: Sí, sí, això, ja tens suficient en el que tenc.
2: Així te deixen descansar una mica. I... com sempre, ens ajuda del tècnic d'esport de l'Ajuntament d'Artà, Llorenç Terrassa, que ens dona suport extern. Avui tenim amb nosaltres a Toni Cervera, preparador físic, ara també mestre, i no diria res més d'ell perquè ja sabeu que a mi m'agrada que se presentin. Benvingut, Toni, gràcies per venir.
3: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Per qui no te conegui, qui és en Toni Cervera?
3: Bueno, pues en Toni Cervera és... una persona de Sant Llorenç, un jove de Sant Llorenç que durant molt d'any va estar en el Mallorca, primer a les categories inferiors durant 4 anys en la divisió de noi, en el filial, i després va tenir la sort de poder estar unes 12 temporades més en el primer equip.
2: 12 temporades en el primer equip?
3: Sí, van guanyar la Copa del Rei l'any 2003 i després ja de forma ininterrompida més a manco fins a l'any 2010, després van tenir una altra etapa en el 2013, i entre aquesta primera etapa i la segona, pues, vaig tenir l'oportunitat també de nivell professional d'entrenar al Sevilla i l'Atlètic de Madrid. I després d'aquesta etapa espanyola, pues, també vaig tenir la possibilitat i la sort d'anar-me a l'estranger a desenvolupar la meva feina, i vaig estar 5 anys a Xina en els equips professionals, aquella època que hi va haver boom del futbol allà. I després també vaig continuar a l'Eivissa, que els anys que va estar a segona divisió, més a prop ja, i fins ara havia desenvolupat la meva funció professional d'equips professionals de futbol, etapa que no està del tot tancada, però sí que ja me puc permetre una mica seleccionar una mica les possibles ofertes que van arribant, i si no arriba res més interessant, estic de moment donant classes en el grau superior d'aquí d'Artà, en els cicles de condicionament físic, i des d'aquí també animo a tota la gent que mos estigui escoltant i li agradi l'esport, que pugui valorar aquesta manera o aquesta formació que se fa aquí en el poble d'Artà per futures persones, per futurs alumnes que puguin assistir o que els agradi el món de l'esport, que és un cicle que està molt ben muntat, que hi ha grans professionals a darrere i que té avui en dia moltes sortides professionals. I bueno, i una mica això és el resum de qui és en Toni Cervera.
2: Has fet una presentació molt bona, la veritat, m'ha agradat molt. Has deixat tot ben clar, ara la gent a partir d'aquí ja té el guió inicial i ja sap cap a on hi ha l'entrevista, que a vegades qualcú es presenta i diu «Som d'Artà, tens 23 anys i m'agrades el port», i queda allà, i clar, la gent diu «Sí, molt bé, i ara què fem?». Tu ja m'ho has explicat, per tant, ara farem feina damunt d'això. Conta-mos, com vas començar en el món de l'esport?
3: Bueno, jo, com comencen tots els nens a un poble, com t'he dit, som de Sant Llorenç, vaig fer la meva infància a Sant Llorenç i en els anys que estem xerrant, hi havia pràcticament només podia jugar a futbol.
2: Ara, per tant, vaig triar futbol.
3: Per tant, vaig triar futbol. I hi havia poques coses més. No hi havia instal·lacions com les que tenim ara, no hi havia tècnics preparats com els que hi ha ara. I vaig triar el futbol i vaig, va ser un esport que vaig tenir sort perquè també me va agradar i me va enamorar, i que van ser meus inicis a nivell deportiu. I després, no sé per què, me va començar a picar la curiositat d'intentar ser professional del món del deport. I l'única opció que hi havia aquells anys era fer batxiller i després anar a fer INEF, a una de les 7 universitats que hi havia a Espanya. Me'l va costar entrar, però vàrem arribar a entrar, perquè ja t'he dit, abans no és com ara, que pràcticament just a Catalunya hi ha 7 universitats. Estem xerrant que l'any 92, quan jo vaig començar, crec que eren 7 o 8 universitats a tota Espanya. I juntament amb gent d'Artà, com per exemple en Joan Martí, que suposo que tots coneixeu.
2: Ha vengut per aquí un parell de vegades.
3: En Joan Martí, doncs som companys de promoció. I me va dur a fer aquests estudis, i després pues, una mica també m'ha anat bé, he fet suposo les coses també més o menys bé, i he pogut desenvolupar tota la meva vida professional relacionada amb el món de l'esport.
2: Molt bé. Bona manera de començar, és a dir, el que tu dius, com ha canviat les coses de que hi havia 7 universitats que donaven o impartien aquestes assignatures, ara que n'hi ha 7 només a Catalunya, per tant, beníssim. Com t'arriba l'oportunitat d'entrar de preparador físic en el Mallorca, les categories base en aquest cas?
3: Pues mira, va ser una mica un cúmul de circumstàncies i casualitats. Pues vaig estar convidat a donar unes xerrades a la Federació Balear de Futbol. En aquell moment jo estava fent de preparador físic en el Tir de Sac, estava a tercera divisió, i això que se fa...
2: Que per cert s'ha salvat i s'ha mantingut a tercera divisió, guany.
3: De sobres.
2: Una hora bona en el veïnat de Sant Llorenç.
3: A més, de sobres, a més.
2: Sí, sí.
3: I en aquell estiu me varen convidar a fer unes xerrades a la Federació Balear, i me vaig exposar davant un 30 o 40 entrenadors, i un d'ells era el coordinador de futbol base de Mallorca. I en aquell moment necessitaven un preparador físic. Bueno, hi havia una reestructuració dins el club, era quan havia entrat el grup Z, i hi va haver una injecció econòmica per invertir en futbol base. I se varen seleccionar 3 preparadors físics, un per juvenil, un per cadets i un per la resta de categories. I el meu perfil les va agradar l'exposició, després van tenir una entrevista personal i me varen fer una oferta, i evidentment la vaig acceptar, vaig haver de deixar el Tir de Sac i me'n vaig anar a viure a Palma, i a nivell semiprofessional, perquè no era professional, jo seguia fent feina en els instituts. Els cap vespres me dedicava en cos i ànima a el que després he tingut sort que fos la meva professió.
2: En quina categoria te van posar tu?
3: Jo vaig estar en la divisió d'honor 3 anys amb en Tomeu Llompart d'entrenador, i varen classificar cada any l'equip per la Copa del Rei. I nosaltres estem emplaçats en el grup català, amb el Barça, amb l'Espanyol, amb Villarreal, València, Gramenet, Granollers,
2: sí,
3: l'Adam, Ferran Martorell, equips mítics, històrics de
2: la
3: formació del futbol. I un any varen tenir la possibilitat de jugar la final de la Copa del Rei, juvenil, contra el Barça.
2: Justament.
3: El Barça hi havia coneguts com en Víctor Valdés, en Fernando Navarro, en Jordi... Jordi López,
2: un tal
3: Iniesta, m'apareix.
2: Jugadors petits. Malament. No me'n sona cap dels que has dit. No n'hi ha cap que sigui campió del món de tots els que has dit.
3: I nosaltres teníem jugadors pues, com Albert Riera, que ara ja va ser també jugador del Mallorca.
2: Sí,
3: que ara,
2: per desgràcia,
3: ara
2: l'ha entrat. Sí, l'ha entrat de Frankfurt.
3: Exacte.
2: I ara, també anecdòtica, els aficionats d'Alemanya s'han volgut despedir i diguen-li gràcies por nada, i li han posat de nada gràcies.
3: Sí.
2: Perquè el traductor l'ha fallat. Ha estat molt divertit, ha estat la notícia. Perdona les interrupcions.
3: També tenia un jugador en Julián Robles, en Chando, que ara és delegat del primer equip de Mallorca. Bueno, i aquests jugadors vàrem arribar a la final de la Copa del Rei. I vaig estar 3 anys en el divisió d'honor.
2: I com t'arriba la cridada, o l'oportunitat, o l'ocasió? Perquè no sé exactament com definir-ho de... passar a ser preparador físic del primer equip del sí. Mallorca, perquè el somni un poc sempre és arribar dalt. Com és aquest moment? Com se dona?
3: Bueno, la dona jo ja era professional, ja el quart any ja me fan professional, ja t'hem de deixar l'institut, de fet hem de triar entre continuar un procés d'oposicions o triar el contracte professional que a Mallorca m'havia posat damunt la taula per l'equip filial. Evidentment, tri.
2: Sí, trio el que haguessin triat nosaltres.
3: Bueno, en aquest moment no era fàcil perquè tenia 27 o 28 aposta. Anys. En aquest aposta. Moment potser triï una altra cosa, no se sap mai.
2: En aquell moment...
3: Que cada circumstància i cada moment té l'oferta.
2: Hi ha trens que passen un pic a la vida. Les oposicions les pots provar cada any.
3: Efectivament.
2: Un contacte professional de primera divisió...
3: No era de primera.
2: Bé,
3: era
2: per a filial de
3: era de filial.
2: No...
3: No sempre. Aquesta va ser la meva reflexió. La mos han de jubilar.
2: En Tomeu Reo, i crec que he fet el mateix, d'estar dient que sigui allà darrere, jo, la ment de Pensaró, ja he firmat. Ara he tret un bol aquí i he firmat, així que van a fer el que haguessin fet nosaltres.
3: I va sortir bé, perquè ja el mateix any hi va haver un canvi d'entrenador, a Mallorca jugava a la Champions, estava en una fase complicada perquè l'equip... el que passa en els equips una mica mitjancers que se classifiquen per aquestes competicions europees, que centren tot l'esforç i tota la dedicació a la Champions, però a la Lliga vas un port despistat. I hi va haver un canvi d'entrenador les dues darreres jornades perquè estem en el bord del descenso.
2: Sí.
3: Una mica una situació bastant parescuda a la d'ara.
2: No, perquè la d'ara ja estem descendits en el 99% i en aquella no
3: va ser. En aquella, si te cont com era, diràs, estem molt malament.
2: Els jugadors volien guanyar, però.
3: Els jugadors volien guanyar, però anàvem a jugar en el Bernabéu, on el Real Madrid se jugava la Lliga contra el València. I nosaltres, com a mínim, havíem d'empatar per no dependre d'un altre equip la darrera jornada. I vàrem empatar. Se mos va ocorrir anar al Bernabéu i empatar 0-0.
2: No, si se putava jugar contra el Levante i contra el Getafe, se putava no era un Madrid.
3: No, bueno, anar al Bernabéu a puntuar no és fàcil, eh?
2: No, està clar.
3: I, bueno, pues aquest empate va fer que... Bueno, en aquest canvi d'entrenadors, el club va tornar a tirar per amunt en Tomeu Llompart, cosa que ja havia fet l'any 3 o 4 abans perquè pujàs
2: de juvenil en filial, sí.
3: I des filial en el primer equip o per pujar de segon. És a dir, l'entrenador que puja al Mallorca a primera divisió és en Tomeu Llompart.
2: Ah, vols.
3: De segona a primera, a Vallecas, aquell accent famós de Vallecas, és en Tomeu Llompart. I tiren una altra vegada d'ell per salvar aquesta situació. La salvam perquè el darrer partit després guanyam contra el Valladolid 2-1 a dins Son Moix, salvant la categoria, i el club decideix firmar un entrenador, que era en Gregorio Manzano, que venia només amb un assistent, no tenia preparador físic, i aquí va ser on el club va fer una aposta per jo, i me varen assignar, me varen confiar, en els 4 anys que ja me coneixien, que ja havia fet feina allà, tant en Mateu Alemany com en Pep Bonet, que en aquell moment era el director deportiu.
2: Pep Bonet, que és que va fitxar en Stankovic, que sempre... Sí. En Stankovic m'ho xerra d'ell sempre.
3: Sí, i d'ahí varen confiar en la meva feina, en Gregorio Manzano, evidentment, va donar també és ok, i mira, i des d'aquest any fins l'any 2010, ininterrompudament, ja vaig estar en el primer equip.
2: Com recordes aquesta etapa de Manzano, que a més se guanya la Copa del Rei, plantilla espectacular, Eto, Pandiani... Com recordes tot aquest moment? I també un poc com s'intenten mantenir els peus en terra quan les coses te venen de cara.
3: Què vol dir? Lo personal?
2: Sí, perquè clar, vulguis o no, el que tu dius, tu estaves fent de mestre i de preparador físic en el Carde, i amb això estàs guanyant una Copa del Rei amb el Mallorca.
3: Bueno, van passar 4 anys per mi.
2: Sí, però vulgui o no, és una escalada.
3: Sí, clar, sí. Bé, és naturalitat. Mira, el que no has de fer mai és perdre les teves arrels. I a lo millor una de les raons per les quals jo vaig poder arribar aquí és perquè continuava sent el mateix, sobretot a nivell de motivació, sobretot a nivell de coneixements que duia, potser d'haver fet la carrera i d'haver orientada a nivell de rendiment i de futbol, però també a nivell personal. Tu no pots perdre els orígens i jo crec que més o manco segueixo sent el mateix. I això és un punt que crec que ha anat a favor meu. I després...
2: Quan recordes aquesta etapa?
3: L'etapa, evidentment, tots la recordàvem com una de les millors. És el títol més important que ha aconseguit el club. Jo vaig participar a primera línia i un privilegiat per poder-ho viure d'aquesta manera. Me sent orgullós i satisfet d'haver-ho fet, però tranquil, vull dir, sense... Ja t'he dit, ara estic donant classes en el mòdul d'aquí de grau superior i crec que ben normal, no? Sense res raro.
2: Ara he de fer un poc un incís perquè ara seiem mal la xitxa aquesta. Com era aquell equip, aquell vestidor que guanya la Copa del Rei? Com era aquell moment i també com va ser el moment de la mort del company de selecció de Neto, mm-hmm. que Neto en el final agafa i se posa en el cap davant per guanyar aquesta Copa del Rei. Com és un poc tot aquest moment i com era aquell vestidor?
3: Tu t'has informat, perquè això no ho has viscut.
2: Jo ja era nat.
3: Ja era nat, però no...
2: Jo ja era nat. I després te contaré també d'on m'he informat un poc.
0: Jo era en aquella final. He dit que
2: jo, segons m'ho diuen, jo la vaig veure per la tele, però jo tenia 3 anys. No els tenia 2. És a dir...
0: Més diferents entre els dos.
2: L'he vist en aquesta final, l'he vist 3 o 4 vegades la meva porada,
0: clar,
2: i per fobi que la van anar a matar dos pils, la van veure dos pits. No és dubte de quin equip són jo, no ho mag.
3: La veritat que la final té poca xitxa, perquè els vàrem passar per damunt.
2: Sí, la veritat
3: és
2: que sí.
3: Però perquè realment els partits guapos, els partits difícils, van ser contra el Deport, el quart de final i la semifinal.
2: Quin Deport,
3: la semifinal contra el Deport i el Real Madrid dels Galàcticos en el quart de final, que la gent s'olvida que vàrem eliminar el Real Madrid a doble partit.
2: Però això la gent s'olvida perquè la premsa li interessa que s'olvidi.
3: No, aquí a Mallorca no oblidam.
2: Dic, a nivell general, quan se xerra d'aquell camí del Mallorca, sempre se xerra que va guanyar el Superdeport, que va guanyar la final, però el Madrid sempre queda... El Madrid no pot tenir aquest atac en el seu historial. Com quan se recordi que l'Albacete va eliminar el Madrid, no se'n recordaran.
3: És que crec que n'hi van fer 4 de Sant Moix. Crec que el partit d'anada va ser 1-1 i la tornada va ser un 4-0, me pareix, això, un 4-1 també. No jugaven el filial, eh?
2: No.
3: Va jugar en Zidane, va jugar en Ronaldo, va jugar en Beckham, va jugar tots. Vull dir que crec que té molt de mèrit. I després la semifinal ja contra el Depor, que a Dean Palma molt va apretar el partit de tornada, molt va apretar Ben Déu, amb en Luque, amb en Tristan, amb en ja... eren tots.
2: Sí.
3: Eren tots.
2: Hombre, era una semifinal de Copa del Rei, evidentment.
3: I venim, el partit d'allà va ser bastant raro, perquè nosaltres anàvem guanyant 1-3, i en el darrer minut va pitar l'àrbit un penalt allà en Diego Tristán, que el 3-2 ja no era el mateix que el 3-1, o el 3. En aquell moment els gols de fora que ja en valien doble.
2: Sí.
3: I si venien aquí i te guanyaven 1-2, t'eliminaven.
2: No, me contava, me deia que al final tenia poca xitxa, me contava, i xerraven de com era aquell vestidor.
3: Ah, com era el vestidor.
2: I del moment de tot...
3: Bueno, el vestidor era un vestidor unit, era un vestidor que combinava molta experiència, com en Miquel Àngel Nadal, com en Marcos Martín, com en Javier Olaizola...
2: Pare, no el fic, va jugar l'altre dia, que vol venir.
0: Passa gent jove.
2: Que vol venir. Que per cert, el fill va venir a xopar de la penya mallorquinista d'Hortà.
0: Exacte.
2: Ja ha debutat a primera divisió, jo el deixé allà.
3: Després hi havia... És que no me vull deixar ningú. En Pandiani ja tenia una experiència, ni Bagaza tenia experiència. Vull dir, combinàvem aquests perfils de jugador amb experiència en jugadors molt joves, com en Albert Riera, com en Poli, com en Cortés...
2: La porteria la teníeu ben coberta també.
3: Leo Franco,
2: Miki,
3: en Leo Franco. I aquesta combinació, juntament amb un entrenador que va saber tocar les fibres i que va saber treure rendiment, jo crec que inclús en qualque moment per damunt de les possibilitats, va fer que quan vàrem veure que havíem eliminat el Real Madrid, posar una mica s'interès en la Copa i va sortir bé. I també aquella, tot i que la Lliga, crec que haguéssim pogut fer qualque cosa interessant, perquè si recordeu aquell any, tenim el partit que fa la jornada 10, mos poden posar líders de la primera divisió, perquè varen fer una ratxa de 7 partits seguits conyant. Varen començar molt malament, varen perdre els 3 primers partits, se va inclús dubtar de si en Manzano era l'entrenador ideal per aquell projecte. De fet, jo crec que estava més que qüestionat. I varen guanyar, després d'aquest partit, varen guanyar 7 partits seguint més. I teníem un partit Mallorca-Villarreal dintre nostre per posar molt líders.
2: Sempre el Villarreal donant petxac.
3: Vam empatar, si haguessin guanyat, mos posàvem primers aquella jornada. Vull dir que també estàvem molt ben Lilla, va ser l'eclosió de l'eclosió de Neto, l'any de l'eclosió de Neto, on se va veure que aquest jugador, equips com el Mallorca, se li quedaven petits.
2: Jo, de Neto, dic perquè algú que després estigui aquí, me van dir, sabien que podia ser bo, però no tant com va arribar a ser. Saps? Que en el Mallorca sí que el millor li quedava petit, però que no s'esperava que guanyés dos triplets seguits, com va guanyar, siguem peça fonamental en els dos triplets, que són jugadors històrics que n'ha guanyat dos de seguits. Que, saps?
3: En Samuel li passa el mateix que a molts jugadors joves. És a dir, tu veus que tenen molt de potencial, però en el futbol hi ha altres factors que influencien la motivació, les ganes de guanyar, l'ambició, i en Samuel les va saber
2: gestionar
3: bé, i va arribar aquí on va arribar. Jo, jugadors en moltes condicions n'he vist molts i no han arribat, i ni siquiera n'hi ha que no han arribat ni a professionals. Vull dir que és una combinació de coses que tu dius, bueno, aquesta persona que te va dir això pot tenir una bona visió clínica de futbol, però després les perspectives de com la gent evoluciona és diferent. Neto venia de dos fracassos. Neto venia, la gent no sé si se'n recorda, però Neto havia estat en el Leganés i era propietat del Madrid, però normal que allà no tinguis opcions.
2: Exacte.
3: Però havia estat un any al Leganés, que era un desastre, i el mig any anterior que arribàs en el Mallorca havia estat a l'Espanyol.
2: Sí, tampoc.
3: I l'Espanyol l'havia tret de fora. L'Espanyol li havia dit en el Madrid, cerca-li un altre lloc que jo no el vull. I és aquest mig any més any que ve davant que eclosiona i aconseguim fer, o s'aconsegueix ell i la gent que està al voltant seu, els entrenadors que va tenir, fent-lo un jugador que després va costar i va arribar allà on va arribar.
2: Sí, sí. Ara que ha dit la Neto, com vos arriba a tots la notícia, la mort del seu company, i com és el moment també aquest, perquè clar, això era a pot dies de...
3: Això era el divendres, la final era diumenge, si no me'n recordo, dissabte o diumenge, és igual. Era dos dies abans de la final, i era l'entrenament. Nosaltres havíem arribat a migdia amb avió a Alicant i vàrem anar a entrenar en els anexes de l'estadi aquí on faríem el partit. I l'entrenament va perfecte, no veiem res raro, no passa res raro, i amb això veig que el cap de premsa se tragi en el míster, en Gregorio, i li diu algo que li transforma.
2: Sí, cara.
3: I el míster, crec que en aquell moment en Samuel va trobar una de les persones més adequades per situacions d'aquestes. En Gregorio és una persona on l'aspecte psicològic el tracta molt bé. De fet, ell té la carrera de psicologia i va anar cap a en Samuel i amb una conversa privada que sí que sé que hi ha, me'n record que hi ha una foto bastant icònica d'aquells dies que és en Gregorio posant les mans damunt els ombros d'en Samuel. Li comunica la notícia i en Samuel que diu, què dius que estàs dient? Com si no s'ho creies. Pues nosaltres ja tots mos enteràvem de la notícia i què passava, i clar, no és el mateix afrontar una final amb en Samuel que no en Samuel. Primer et se mort d'una persona, evidentment. Clar. En Samuel agafa l'avió i se'n va aquell mateix vespre a París, perquè el partit era un partit de Copa Confederació de París, de Camerún, m'apareix. I és que, a més, aquesta persona era la persona, en Foer era la persona que dormia amb en Samuel, la concentració de Camerún. I eren íntims. I se'n va sense saber si tornarà o no tornarà. No sabem si dissabte serà pel partit. Per tant, mos crea una certa angoixa, sempre pensant en el factor humà, però crec que el club li va donar la possibilitat de
2: no jugar,
3: de triar ell, de triar que fes el que ell decidís, estaria bé. I ell va dir que volia estar un parell d'hores allà a França i després va tornar, ja recorda l'entrenament de previ del partit, ja era, i també record la xerrada després de l'entrenador, de quan el dia del partit fèiem la xerrada darrere de tàctica, tècnica, sí. Tàctica i motivacional, ell demana la paraula davant de tots. I va ser un moment guapo, també.
2: I en el final va anar bé.
3: I en el final va fer dos gols, va donar una... Bueno, va fer dos gols, va provar ja, crec que el penal també, crec que el provava en ell, un penal que ja havia, el jugador del recre ja havia d'estar expulsat. Però després de la llarga nit urrada de González va reconèixer que en el minut 10 no puc expulsar un jugador, perquè me cargo la final.
2: Això per dir, si passa.
3: Coses d'aquestes de futbol.
0: Això dels àrbits és un món a part, quasi, quasi, no?
3: Bueno, jo crec que tots els àrbits...
0: En aquest cas intent... també has tingut qualque...
3: Bé, jo era un poc vironet d'àrbits.
0: Merdun.
3: Jo era un poc...
2: Te van posar qualque vegada,
3: sí,
2: no?
3: Sí, qualque vegada.
0: No deixarem moltes,
3: així. No moltes.
2: Però... Tenia record de funció d'un Mallorca. Ah, i tu record de funció d'un Mallorca.
3: Això diuen, això és una llegenda urbana. Això és una llegenda urbana. Sí, jo tenia xeracte, sí, tenia xeracte. Però jo sempre he cregut en l'honestitat dels àrbits, vagi per davant. No, jo aquestes coses de

0: Bueno, pues tenia aquesta formació i tenia aquesta sensibilitat per transmetre aquesta desgràcia en aquell moment. Però no només per això, sinó també per la gestió que va fer aquell any i no només aquell any. Vos record que en Gregorio va arribar l'any 2005 una altra vegada i estàvem pràcticament descendits. Estàvem pràcticament a febrer, a Mallorca estàvem els darrers, no sé si 5 o 6 punts de la salvació i ningú donava un duro per nosaltres. Va ser l'època que Néctor Cooper va decidir dimitir i l'home que estava lliure era en Gregorio i el club torna a tirar d'ell. I en dos partits, en tres partits, varen treure l'equip una altra vegada a la zona de descens. Varen guanyar 0-2 a Màlaga, el primer partit d'en Gregorio, i varen guanyar 2-1 al Real Madrid una altra vegada a dins el Moix, que va ser el dia famós de que després en Florentino dimiteix. I diu la frase aquella de me donen més feina 11 tios que els 170.000 que tenc a ACS.
1: És que a Mallorca en aquell moment li tenia la mesura molt presa.
2: Sí, sí, sí.
0: I van guanyar un parell de vegades després.
1: Perquè a Xorreu de dins el Bernabéu...
0: Sucinc, que va ser també el Bernabéu. L'any 2002, l'any de la Copa també va ser Sucinc en el Bernabéu.
1: Aquest Xorreu s'emputa en Florentino.
0: Sí, clar, un 1-5.
2: Home, fa mal.
1: Som puta. Que també aquí se queixa del Galàctico, que la portada de la Galàctica s'ha apagat la galàxia o algo així. Me'n recordo, t'havia llegit aquest titular.
0: Un titular, que no sé si era Marca, o era... Perquè era un dia del dia de les Madres. Això va ser el dia de... com que és el primer diumenge de cada mes de maig.
2: Sí, de maig.
0: Vale? Era el primer diumenge del mes de maig. I crec que Marca va titular El dia de les Madres. Es titular l'endemà de Marca era El dia de les Madres.
1: M'encanta. Ja m'encanta quan tenia futbol d'un Mallorca, m'encanta tot això.
2: També, si m'ha permès, a nivell de la final, i massa greu centrar-me amb això, jo com a aficionat record que d'un temps enrere, diguem-li així, quan ens van classificar, no sabíem a on jugaríem, perquè inicialment estava pensat, no sé si era a Madrid, no sé si Santiago Bernabéu, no sé si era així, ara ho dic molt difús, i ens van, diguem-li, moure per diversos llocs.
0: València va sonar bastant,
2: Sevilla
0: va sonar bastant.
2: Fins que al final varen acabar decidint, no sé si a nivell de plantilla... En esteu cas de preparació física entenc que no deu afectar massa, però a nivell de plantilla que se jugui a final un puesto o l'altre afecta o en principi tu vas preparant-se a final perquè tanmateix és una final i una final de...
0: Quan van dir Martínez Valero, d'Elche, clar, no era un equip que estigués a primera i no teníem aquella visió del camp, però bueno, després quan t'arribes és un camp que ha estat mundialista, va ser mundialista, m'apareix que són quasi 50.000 persones que van en llebre,
2: no me'n recordo, però vaja,
0: perquè ells cercaven un camp on passaven pena, que eren dues aficions, clar, a Mallorca molts han de moure amb avió, amb vaixell, no hi podem anar, i la capacitat de mobilització no és la mateixa que puguis tenir quan ja fas un cotxe.
1: Mira, Sevilla, com vàrem omplir, però...
0: Sí, però fa 20 anys. I també vàrem omplir, però també hi va haver molta part de Bilbao que molt balla fa puesto.
2: Per això deia tot el que hi va haver.
0: Vull dir que sempre omplirem menys que un que pugui agafar cotxe.
1: Si se final siu Sant Moix no hi hauria com.
0: Exacte. I l'altre rival, que també era Huelva, també és un equip, no és una afició com un Atlètic de Madrid, un València, un Sevilla, un Betis, que pot i van cercar aquesta posició intermitja de 35 a 40.000 persones, a on que hi és una mica entre Huelva
1: i Mallorca.
0: I Palma, i Mallorca. I, bueno, en principi me'l va sorprendre, però al final va quedar, crec, un estadi superxudo i una atmosfera que se va crear tota la gent que hi va ser i que sempre me diu que les dues aficions se van portar molt bé i que va anar tot super.
2: Jo, que com era la meva primera final, va donar la casualitat perquè m'ha pillat les altres joves i, evidentment la record. Amb molta sintonia entre aficionats abans del partit, vull dir que en aquest cas és així.
1: I sabeu que li va agradar la teva feina a en Manzano, perquè de llavors en Sava...
0: Bueno, aquí no. Aquí tenc una queixa jo amb en Manzano.
1: Up, Gregorio, escolta.
0: Ho sap. És un poc broma que fem nosaltres, jo i ell.
1: Sí.

0: que ell guanya la Copa del Rei i se'n va a l'Atlètic de Madrid, fitxa per l'Atlètic de Madrid. I no me'n vaig jo amb ell aquesta primera etapa. És vera que només feia un any que feien feina plegats, i jo quiet a Palma. Jo quiet a Palma, fa feina aquell any ve en Lluís Aragonès, després se'n va en Lluís que el fitxa a la selecció espanyola i ve Néstor Cooper, i Néstor està, perdó, Benito Floro, i el substitueix Néstor Cooper dins la mateixa temporada, i jo estic amb aquests tres entrenadors, i és quan Néstor dimiteix, també en el febrer, el que he dit abans, en el febrer del 5, i és quan en Gregorio ja ha passat per Atlètic de Madrid i Màlaga, i torna a Palma. I aquí sí que ja comença, diríem, el 2005, l'etapa on jo ja no me separo d'en Gregorio. Vale? Però sí que després de la Copa del Rei, pel Mallorca jo seguia fent feina en el club, a la primera plantilla, amb en Luis Aragonés, amb en Benito Floro i amb en Néstor Cooper.
1: Ara seguirem amb Manzano, però és que ara me sap greu. Ara no m'han anat en Aragonés, ara no m'han anat en Benito Floro, que potser no és tan conegut, i després m'has anomenat Néstor Cooper. Com és fer feina amb aquests... No, ara el que ja sonarà molt llet, però els personatges històrics me refereix, que no el personatge de que és un personatge, sinó personatges històrics, amb aquestes persones històriques en el món de futbol. Com és fer feina amb ells?
0: En el final és un càrrec de confiança. En el final t'has de guanyar la confiança una mica seva, i si tu te guanyes la confiança, ells te tracten bé. I jo, de fet, amb tots dos vaig tenir una molt bona relació, amb tots dos. I amb en Héctor encara la mantenc. I
1: Molt mallorquinista, Néstor.
0: a més, mallorquinista i mallorquí.
1: Sí,
0: Viu
1: sí.
0: ara ha firmat per un equip de Perú, ha firmat
1: Ah,
0: per
1: no sabia.
0: l'Universitat Catòlica de Perú la setmana passada.
1: Ah, veus.
0: I és un home apassionat de futbol, però també és mallorquí i mallorquinista.
1: Sí.
0: I en Lluís, pues, com jo li vaig dir el primer dia que em varen presentar, en Mateu em va presentar i li vaig dir, míster, que jo vaig fer un màster con usted, dic. I encima Mateo, en vez de jo tenir que pagar a Mateo, Mateo me va pagar per estar con usted. I una mica ja li va entrar així, ell ja li va caure bé, i després vam fer feina costat a costat amb en Jesús Paredes, que era el seu home de confiança, i molt va anar, la veritat, molt va anar molt bé. De fet, ja va la temporada, ell havia de continuar i el crida a la selecció espanyola. I comença la selecció espanyola.
1: I no te va dur la selecció espanyola,
0: No m'hi van endur. Ara, jo crec que ara els cossos tècnics són més grans, més
1: Sí,
0: amples.
1: i segurament
0: Jo potser hi hauria qualque possibilitat, almenys fer qualque feina puntual. És el que potser m'ha
1: I que hagi
0: faltat.
1: estat campió d'Europa.
0: Va ser, sí, correcte, va ser... Va,
1: I qui sap si després en Del Bosque t'hagués mantingut i hagués estat campió del món.
0: No xerrem de suposicions, xerrem
1: això
0: de realitats.
1: Això veia molt enfora, però sí, està molt bé. És que ara,
0: però sí, les coses, la vida se donen així, eh?
1: Sí.
0: Se donen així.
1: Damunt m'han anomenat en Mateu Alemany, que ja m'havia anomenat abans, clar, és a dir, és un altre personatge històric, ja no només dins el Mallorca, sinó darrerament dins el futbol. És un altre personatge històric. No te demanaria molt per Mateu Alemany, perquè tampoc no és el que m'ocupa avui.
0: No, ni tampoc
1: però...
0: era una persona que jo estigués dia a dia en contacte
1: no,
0: amb
1: ell. No, però quan dimensiones, has tocat, l'època dorada del Mallorca, ja has tocat amb persones que han estat molt importants en el món de futbol.
0: Sí, claro, sí, tots els que varen estar del 2000, del 90 i pico fins al 2010, que vaig estar jo, pues sí, tots aquests, i m'ho falta nomenar una de les persones que per jo també han estat més importants, i que, per cert, ara també té relació amb Bertà, que és en Nando Pons. Nando Pons, que va ser després el director deportiu que va tornar a dur en Gregorio Manzano en el Mallorca l'any 2005, va ser el director deportiu i ara té una filla que s'ha de quirtar. I dirien que és...
2: Ara que ho diu, no sé si m'ha preocupat, però no devia ser ell, suposo. Ara me fa suposicions.
1: Però per tornar al vinyo,
2: sí.
1: Sí,
2: sí.
1: Tot el nen que me'n compte.
0: I bueno, hi seria una d'altres persones dins aquest... M'apareix que la premsa les nomenava El Aparato.
1: El Aparato.
0: Separato del Mallorca els anomenaven. En Mateu, en Pep, en Nando, en Damià Mé... es van apodar d'aquesta manera, de manera carinyosa o de manera així una mica, perquè eren els que duien el mando d'aquest equip que va tenir rècord d'anys a primera divisió.
1: Està clar, està clar. Vares anar després a l'Atlètic de Madrid i el Sevilla amb en Gregorio.
0: Sí, com Sevilla. Primer Sevilla i després l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, com van ser aquestes experiències?
0: Pues ja són clubs on la massa social ja et dona una pressió diferent, el que més he notat. Aquí a Palma, a lo millor també perquè ja estàs més còmode, però la pressió una mica la mos posaven nosaltres també. Ara hi ha pressió, però comparat amb aquests grans equips pues, era diferent. I després que tenies la possibilitat de jugar a competicions europees, en els dos, a Mallorca l'havien jugada, l'any d'en Lluís vàrem jugar a UEFA, perquè ens van classificar bueno, a través de la Copa del Rei, vàrem jugar a Moscou, vàrem jugar allà a Newcastle, que va ser el dia de l'11M de Madrid, el dia de Newcastle, i el Sevilla pues, és una ciutat on el futbol se viu 300%.
1: Sí.
0: 300%. Justament aquell any nostre, el Betis, estava a segona divisió, no vaig poder viure un Sevilla-Betis, és el que ens va faltar, perquè el Betis estava a segona divisió, i nosaltres jugàvem en competició europea, i l'equip va quedar quint, una classificació que els va tardar, m'aparell que van ser quasi 7 o 8 anys en igualar, no ens van poder classificar per la Champions, però van fer també una semifinal contra el Real Madrid de Copa del Rei, va eliminar el Madrid de Mourinho, que ara torna a estar de moda.
1: Que després guanya la Copa del Rei en el Barça, si no m'he equivocat, aquell Madrid de Mourinho.
0: Exacte.
1: En el gol d'en Di Maria, no, en el gol d'en Cristiano a passe d'en Di Maria, que havia en Pinto de porter i li passa per damunt, aquell vespre no vaig dormir.
0: Aquest gol, idò. La semifinal també va ser un poc polèmica dins Sevilla, perquè va haver un gol fantasma, que...
1: A favor del Madrid, m'imagino.
0: Sí, clar. Un gol està allà damunt la línia de gol, si entra o no entra, i me'n record que varen posar a pilota un parell de maneres diaris l'endemà i ningú va saber si
1: havia... Si entrava o no entrava. Sempre passa amb el Madrid, quines coses! Oh. No tens res en contra del Madrid, però és veritat que sempre passen coses d'aquestes. Però bé.
0: I després, la dimensió de l'Atlètic de Madrid també és diferent, també encara és una passa més.
1: L'Atlètic de Madrid no va anar bé?
0: No va anar bé, però bueno, tenim l'experiència, tenim els 6 mesos i no va anar bé una mica per lo que t'estic dient d'aquesta pressió. És a dir, nosaltres, quan arribam allà, arribam en l'equip de construcció, havien guanyat la UEFA, però l'equip se desmuntava completament, s'havia venut el porter, en De Gea, s'havia venut en Agüero i s'havia venut en Forlán. I nosaltres ens trobàvem en una situació de... que el màxim referent en aquell moment era en Reyes. Un jugador que ja no estava en el seu prime de futbolístic. I és vera que les incorporacions que se varen fer després varen ser molt bones, però sense pretemporada i sense temps de poder encaixar l'equip. I allà la paciència precisament no és abundant. Almenys... fins en aquella època on ara sí que tenen un entrenador de
1: total... Sí, ja tenen paciència de no guanyar-los en 10 anys i mantenir-los, és una locura.
0: Però bueno, nosaltres ja també mos ho va dir Miguel Ángel Gil, ja li va dir al míster, aquí l'objectiu és quedar tercer per poder entrar a la Champions i poder construir un projecte damunt la Champions. Diu, ells ho tenen molt clar, en això.
1: Mira.
0: I si després de tant en quant ve qualque títol, pues bé, jo crec que és una situació molt conformista, però... econòmicament i empresarialment suposo que és adequada.
1: Sí, m'imagino que sí. No, hi ha tingut jugadors molt bons. És a dir, motor aquell any, quins són els fitxatges aquests que dius que arriben?
0: Aquesta darrera hora arriben Falcao, arriben Diego, arriben Turam, Nardà Turam.
1: Però arriben Courtois, també.
0: En Courtois, no, en Courtois el tenim. En Courtois, de fet, són nosaltres que decidim, mos posen damunt la taula, mos posen 3 o 4 opcions. En Courtois era un jugador jove del Chelsea.
1: Sí, sí, sí, que va fitxar del Chelsea.
0: Chelsea, i tens el record perfectament, com si fos avui, de l'entrenador de porters, que també era mallorquí, quan li varen passar el vídeo, jo estava amb en Gregorio, diu, no hi ha cap dubte, aquest, no n'hi ha d'altre. I ja apuntava bones maneres. I sí.
1: Sabia que seria tan madridista com ha estat després, o no?
0: No, no. En aquell moment era un jove que tenia uns pares molt preocupats. Els pares també venen del món de l'esport. I eren uns pares molt preocupats per el que seria l'estanci del fill a Madrid. Mm. Tenen record de com era l'entrenador. Se van informar, van voler xerrar amb en Gregorio, a veure com era ell, a veure quins plans tenia, a veure...
1: Quines coses, que a nivell professional els pares xerrin amb l'entrenador, eh?
0: Bueno, els pares...
1: Ara que és el club de que intentem no xerrar amb els pares...
0: No, però bueno, era una situació que era un jugador molt jove, no sé si tenia de 9 a 20 anys. Tenien, damunt la taula, tenien 5 coses d'opcions per triar i els havien de triar. Però que si no recordo malament, també eren una mica els seus... No tenia intermediari.
1: Sí.
0: No tenia intermediari i feien feines de...
1: Sí, com de representació, etcètera.
0: Eren els que duien el lot i tenien... És normal. També.
1: Com son pare de Messi.
0: Jo també normal. Sí. Bueno, sí.
1: Son pare de Messi el va dur molt d'anys.
0: Sí.
1: I son pare de Neymar també. Després, en quin cost...
0: Els bons no necessiten massa representant. Te venen a cercar que teva.
1: Posta jo no tenc representant. Posta jo no tenc representant. Jo les contractacions les gestiono a mon mare i tan tranquil. I tan tranquil. I clar, el que tu dius és una experiència. Jo vull saber, a nivell de preparació física, com de molt canvia de jugar només una competició, a jugar-ne dues, a jugar-ne tres. Com te canvia, tu?
0: Canvia molt, clar, canvia molt. De fet, jo ara me fan gràcia, perquè ara tothom se queixa de que se juguen molt de partits, i és vera que el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i els que juguen competició europea, sobretot Champions, juguen molt de partits, però és que la resta seguin jugant els mateixos partits de Lliga que jugava Mantes.
1: En juguen manco copa, de copa?
0: De copa, inclús manco.
1: Sí.
0: Vull dir, més o manco, per tant, equipos de tabla mitja per avall, no ha de canviar massa la manera de fer feina. És vera que quan estàs en aquestes categories bons jugues de diumenge, pues és complicat. Com se pot gestionar? Pues de diverses maneres. Les famoses rotacions, és a dir, donar...
1: Sí.
0: Però això, molt de xerrar, però després quan venen la tracalada de partits importants, vols que juguin els bons.
1: Que hi ha plantilles molt curtes, que per molt que tinguis 20 fitxes o 25 fitxes, tens 13 jugadors, com li passa a un equip o que jo me sé.
0: Prioritzes, per tant, prioritzes la competició davant l'entrenament. I això pot ser bo o pot ser dolent. I el que és molt important és fer una feina compensatòria del jugador que no juga, perquè tu saps que aquell jugador a la llarga haurà de jugar.
1: I que el moment en el que entri ha d'entrar preparat.
0: Ha d'estar en forma, ha d'estar en forma. És difícil, perquè un jugador que no juga de forma tenir-lo content, tenir-lo motivat, no és fàcil, però una mica aquesta és la feina de fer, que has de fer quan tens plantilles que juguen a competicions europees.
1: I
0: avui en dia també els cossos tècnics ja són molt amples i te permeten fer unes feines molt més individualitzades.
1: I després vas anar a Xina, breument, te va canviar molt entrenar a Xina o preparar un entrenament o un partit a Xina a preparar-los aquí? Hi havia molta diferència?
0: Mira, bàsicament és el mateix. El que passa és que allà hi havia una mica... com tot diria això, era una mica el tema de les instal·lacions, el que més... d'instal·lacions, de desplaçaments, era el més raro. Xina és un país supergran. Per exemple, nosaltres jugàvem les Champions, el que és les Champions d'aquí, pues se jugava allà. Però és que els països que estaven immersos en aquella competició eren d'Austràlia, de Japó, de Corea, de Tailàndia. Clar, tu el millor t'anaves a jugar en el sud de Xina i ja no tornaves a Pequín. Te n'anaves a Austràlia a fer el partit de Champions. Yeah. Estaves allà 4 dies, jugaves el partit de Champions i te n'anaves a Pequín, o no, o te n'anaves a un altre lloc a fer el partit perquè...
1: I aquest... Molt gràcies.
0: Sí,
1: i si a més Austràlia jugues a Confederació...
0: Clar, i a Japó, a Japó a lo millor són 4 hores, però és que ja xerrant d'un vol de Madrid a Rússia, 4
1: sí,
0: hores.
1: Sí, sí.
0: I aquí quan sentim que Madrid va a Rússia... Va
1: sí, a quan t'ha hagut d'anar a jugar a Estana, s'han queixat tot el que han sabut per haver d'anar a jugar a Estana.
0: Bé, aquí ja estan fora, també.
1: Sí, però...
0: Però sí.
1: És un que hi viatja a Estana. Saps? I ja havia viatjat 15.
0: I aquesta mateixa... i aquesta infraestructura de viatges i tot això era, era complicada de gestionar en tot el que és entrenament. Després, tant Pequín com Xangai, que són dues de les ciutats on nosaltres vam estar, les seves instal·lacions estan fora del centre, i mos van preferir entrenar a un camp adjacent. És a dir, mos van prioritzar la comoditat del jugador a davant de la comoditat dels entrenaments.
1: Sí.
0: I teníem un campet, no sé si vos recordeu, l'antiga ciutat deportiva del Barça, que tenia de vora el nou camp,
1: sí,
0: un estadi petit.
1: Sí, sí, sí. Pues, la Masia, aquell estadi,
0: pues això teníem,
1: aquell campet. I...
0: això teníem, i un gimnàs molt petitet a dins l'estadi. Però estàvem en el centre, a bons jugadors en mitja hora o una hora estaven en el seu... Sin embargo, la ciutat deportiva estava a quasi 3 hores del centre de Pequín. Era inviable. I bueno, aquestes coses són les que més te poden sorprendre. I després, evidentment, l'idioma, però l'idioma ja és una cosa que te'n vas, quan te'n vas a estranger ja te'n vas...
1: Sí, que saps que és això.
0: Saps que és això.
1: Que saps que és això. Mos queda molt poc temps, per tant, te convido que tornis un altre dia i mos contis coses.
0: També m'ha promet que només era un dia, eh? Això no era doble sessió, eh?
1: Però hi veuré que...
0: com una doble sessió, també.
2: Sí, bueno,
1: hi veuré que és molt curt.
2: Ja arreglarem el contracte.
1: Molt curt, molt curt. I he de votar moltes coses que jo m'encantaria demanar-te. I jo, Antonio, ho saps,
2: m'encanta... Com és tan interessant la xerrada.
1: M'encanta les primeres entrevistes.
0: No hem d'embafar la gent.
1: No, no t'he dit que torni la setmana que ve, però d'aquí un temps torna i mos acabes de contar les coses.
0: Jo tornaré les vegades que vosaltres m'ha dit.
1: Fantàstic.
0: No passeu
1: per tant, com que sé que tornaràs, vot dràsticament la pregunta clau que tens aquí, la deixem per pròxim d'això. Vale, és una secció que sigui pregunta enllaçada, i és que el convidat anterior, fora sobre que venies tu, t'ha deixat una pregunta per tu.
0: Ah,
1: i tu deixaràs una pregunta pels propers. I ell te la respondrà.
0: Però que ha de ser una pregunta relacionada amb el món de l'esport.
1: Jo t'havia de ser que t'han deixat de tu i després tu t'endràs temps per pensar-t'ho, perquè jo llegeix la notícia i després...
0: Uf, això no se m'adona molt
1: bé. Sí, no passis pena. La pregunta que t'han deixat és molt fàcil. S'han portat massa bé.
0: Molt bé, idò.
1: Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Què significa? Bueno, fàcil no, eh? Que has dit, m'han tornat a repetir.
1: Què significa per tu el teu esport preferit? Que és pogut ser molt més complicat. Aquí n'hi tingudes que, per favor, mare de Déu, que ni jo, que li faig enrevessades per punyir vos, les trec.
0: Ara li hauríem de demanar a aquesta persona si el meu esport preferit és que jo practic o és que
1: Esteu,
0: jo
1: no.
0: he viscut Esteu com a professional.
1: Esteu preferit, no.
2: Sí, contesta en base a la que vulguis,
1: sí.
2: Cap problema.
1: So, bueno, aquí no condicionar les respostes.
0: Direm-lo fàcil.
1: Aquí en Florentino encara no hi tema com per condicionar la resposta. Encara no hi tema.
0: No s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara.
0: S'ha queixat de tothom, no s'ha queixat de vosaltres.
1: Encara no, encara no.
0: Perquè no vordeu escoltar. Si vols escoltar, m'ho pregues.
1: Quan m'ha nomenat de SABC, me vaig mirar i dir, no, és vero. Jo no m'ha dit res i dic, ai, tanta sort, tanta sort.
0: M'han repetit la pregunta.
1: Sí, no vagi bé. Què significa per tu el teu esport preferit?
0: Bueno, doncs pues per jo, a part, direm que el futbol ha estat i és el meu esport preferit, sobretot a nivell d'usuari, i he tingut la gran sort i privilegi de fer-ho professionalment. És a dir, jo a vegades li deien al company de feina, l'altre preparador físic que van fer feina junt amb Becker de Sant Llorenç, en Miquel Brunet, li deia, Miquel, tu te'n dones compte de lo privilegiat que som, que fem el que mos agrada i...
1: I mos paguen.
0: Mos paguen, i bastant bé, però també...
1: Sí, sí, sí.
0: Però sobretot ho podem fer aquí nostre, ho podem fer aquí a Palma, a Mallorca, i a l'equip on tu tens els colorets i on tens el coret, pues una mica això, es pora el luxe i el privilegi de poder dedicar-me professionalment durant 20 anys o 25 anys a el que més m'ha agradat, que és el futbol.
1: Molt bona resposta. Ràpidament, el Mallorca se salva, sí o no?
0: Jo m'encantaria i desig que se salvi. I la carambola que s'ha de donar no és senzilla. Vale?
1: El més complicat que veieu és que guanyen nosaltres, però això ja no en té temps.
0: És una cosa que la gent pareix que dona per feta i no serà fàcil.
1: No.
0: I no serà fàcil. Però bé, jo crec que sí que guanyarem. Crec que el Girona pot ser que guanyi. els altres dos resultats que s'han de donar
1: més complicat.
0: Són més complicats. Més complicat. Però, per desgràcia, l'experiència que jo record és que normalment l'equip que depèn d'ell en aquesta darrera jornada no sol fallar. I aquí a Mallorca, per desgràcia, no depèn d'ell. Depèn d'altres resultats, perquè tu dius, bé, és que Girona i Elche, però tots dos depenen d'ell.
1: Ja. No.
0: Girona depèn d'ell i Elche depèn d'ell. Si Girona fa el partit de la seva vida i li guanya, se salva. I si l'Elche fa el partit de la seva vida i guanya, és a dir, poden fer qualque cosa.
1: Sí.
0: Mallorca ha de guanyar i
1: resar. I esperar. Per tant, no se salva o no? Sí o no?
0: Han de ser positius, diran que se salva.
1: Vale. Jo, desgraciadament, dic que no se salva, no perquè no vulgui, és a dir, no. El meu color no són dubtosos. Què té Artà que tenim tant d'esportistes d'èlit?
0: Bueno, Artà, és veure que heu tingut una remesa molt important, com en Sergi, com en Enric, i no normal, de poblacions tan petites, vos compararíeu millor a Manacor, és un poc més gran, no és veritat? Però bueno, també te record que Sant Llorenç han tingut una marga fullana.
1: Sí, no, evidentment. Que... Però sobre Ràdio Artà...
0: Han deixat Ràdio Artà, no?
1: Sí, aposta tot apost. És veritat que llevant Mallorquí ha donat molt d'esportistes d'èlit.
2: Sí, normalment sempre miram... Jo m'agrada llevant, en aquest cas... posar Martà perquè
1: sí, acertar. Però... Bueno, mirant per el tema de que
2: un cop respondre ja, abans,
1: has tingut un campió del món de ciclisme, has tingut diversos jugadors del Mallorca, és a dir, i no deixes de treure coses, tens preolímpics, tens bastant de gore, aposta per Martà, es limita el pos aquí per això.
0: Jo m'agradaria tenir una resposta, però no te sabria.
1: No, però ja és una sabria, més complicada de tot el programa.
0: Perquè jo crec que els que han arribat, xerrant del Samora, xerrant de tots els que, bé, tots els que estan a la memòria de la gent d'Artà, no vull pensar que només és generació espontània, però és vera que són etapes molt diferents i jo crec que deu ser constància, deu ser dedicació, deu ser genètica, deu ser trobar les persones adequades en el moment adequat i que han tingut un bon sistema d'entrenament i no crec que s'haigui d'Artà sigui diferent a la de Sant Llorenç o la de Cat de Pere per crear jugadors.
1: Nosaltres tenim la Bernadeta.
0: Hi ha un factor multifactorial de nosaltres i no te sabria concretar, perquè a més no són tots del mateix esport.
1: No,
0: mira, són tots del ciclisme, perquè del ciclisme sí que han tingut una tradició històrica que l'han tinguda, però no és... Un és de pista i uns han estat de pista i l'altre de carretera.
1: Sí.
0: No te sabria dir exactament una raó. Crec que és un cúmul de circumstàncies que s'ha donat així.
1: Estic completament d'acord. Moltes gràcies per dir que m'hores deu temps. Ara jo llegeixo les notícies i que durarà un minut i tu penses la pregunta per proper convidat o convidada. Passa tot en aquest espai i després tindràs el micro obert per despedir-te de tothom.
0: Vale, molt bé.
1: Ah, vinga, anem a les notícies. Com ja sabeu, el Mallorca està en una situació molt crítica. Necessita guanyar l'Oviedo. Necessita que el Girona guanyi. Necessita que el Betis que el Levante puntui dins el camp del Betis i ara la tercera no la record, la quarta no la record, però està molt complicat. Si se salva, molt bé. Si no se salva, en Sergi ja ha dit que jugarà la categoria que sigui, Martín de Michel ja ha dit que ell entrarà la categoria que sigui i Nat Don, molt imaginam que també seguirà la categoria que sigui. Ara, de darrer a darrer, per sorpresa d'absolutament ningú, ja ve d'així, Xavi Dardemoy, convidat d'aquest programa, Piti Darder, ha fet pitxichi de la divisió de Mallorca amb 25 gols amb el Cerverense i crec que almenys ha fet un de penal, per tant, és curiós. Després, futbol, Artà està d'enhorabona, el juvenil nacional ha mantingut la categoria, ho tenia molt complicat, no depenia d'ell en un principi i l'ha salvada. Va guanyar 3-2 en el Pla de Netes aquí aquest diumenge per salvar-se. El primer equip disputarà el play-off d'ascens a preferent, s'enfrontarà en el Viva Esports aquest diumenge dins Viva Esports i diumenge de l'altra setmana aquí dins Artà. Per tant, estàveu atents a les xarxes socials. I com sempre, totes aquestes notícies i moltes més a les xarxes socials dels clubs, a les d'Esport d'Artà, a les de Ràdio Artà Municipal i, per què no, també a les d'Artà en Joc. I ara sí, la pregunta per convidar la convidada.
0: No he pensat ja, però...
2: Sí, no, és igual.
0: podríem posar un compromís en el...
1: M'agrada.
0: Que millorarien de l'esport municipal d'Artà.
1: M'agrada, vinga.
0: Que millorarien de lo que és l'esport, de l'àmbit, del sistema esportiu local que hi pugui haver...
1: M'agrada.
0: ...Artà en el poble, i així fem una pregunta així un poc...
1: Sí.
0: Un poc de poble.
1: Molt bé. Molt bé. Tenia el micro obert per despedir-te.
0: Bueno, pues no, res. Vosaltres, gràcies per convidar-me i quedam emplaçats per fer aquesta segona part.
2: Sí.
0: Que segur que m'ho ha quedat curta.
2: Sí, és que tan interessant.
0: Home, he arribat en el 2005.
1: Sí, m'ho he quedat aturat, hem hagut de fer després l'altre.
0: I encantat, que no és la primera vegada que venc aquí.
2: Sí, sí, però bueno, vinc d'actualitzar moltes coses, així que...
0: Havia vengut, no sé quin any era, però...
2: Sí, de fet ho recordava abans, però no he mirat la data, així que...
0: I estaré encantat de tornar.
1: I doncs, moltes gràcies per haver vengut, i estimats oients d'Artant Joc, fins la pròxima. Adeu!
2: Fins aquí la remissió, vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Artà Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radioarta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, què, traiem agenda?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Gravando.
3: Perdón.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

i no estimes ningú. De tots els dius t'estim i no estimes ningú.

0: vida, de verdad. Senset.com.
1: Jo, l'escolt. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

temos alguns para ver-lo deixar tirar um por da França. Que n'escàndol capgros, sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota o pinotxo

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi innocent. O canviem el final del malson per entregues

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si ell ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtu.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?